0: tindria uns 50 anys i anava indocumentada. Poc després de 2:45 de la tarda, Renfe va informar que la circulació a Cunit es restablia i tornava a operar els trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova de Geltrú. Cunit avança i continuem treballant per fer de Cunit un municipi més segur i amb més infraestructures. I així ho declarava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. I és que Cunit avança i continuem treballant per fer de Cunit un municipi més accessible, segur i agradable per tothom. Durant aquestes setmanes s'han realitzat millores a la via pública que han dut a terme arreu del municipi. Actuacions pensades per millorar el dia a dia de tots els cunitencs i cunitenques. L'alcalde, Jaume Cassanyes, ens va explicar de primera mà les actuacions realitzades i el compromís de l'Ajuntament per continuar avançant i invertint també doncs, en espai públic, tal i com comentava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com podeu veure, hi ha moltes obres en marxa al nostre municipi. Per què? Perquè teníem un pla i tenim un pla de millora de Cunit. Molts de vosaltres ens heu traslladat moltes vegades la necessitat de fer obres, de millorar el municipi. I com podeu veure, estem fent obres de llocs que feien molts anys que no es milloraven. Estem en aquest tram de l'Avinguda Tarragona que hem arreglat totes les aceres, ara s'asfaltarà i també hem asfaltat les carreteres d'accessos a les urbanitzacions que ho hem fet amb la Diputació. També hem arreglat totes les voreres de l'Avinguda Barcelona de la zona comercial. També hem arreglat i hem asfaltat el pont de Juli César. I ens queden moltes coses també per millorar. Es farà un segon tram de l'Avinguda Tarragona, el que toca més cap a Cubelles, i també arreglarem aquesta plaça de Valparaíso Platja, que era un compromís que també teníem i que el volem complir. Serà una plaça que s'integrarà al passeig marítim i hi haurà un parc infantil que serà molt i molt xulo pels més petits i per les famílies que ho podran gaudir. Res més, dir-vos que continuarem treballant per millorar Cunit i que Cunit avança.
0: I seguim avançant amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al Dia, i és que des del passat dia 4 de maig Cunit disposa d'un nou calendari de recollida porta a porta. Amb el nou calendari teniu un dia més de recollida de matèria orgànica i envasos que tindrà lloc els dijous en substitució del segon dia de recollida de paper i cartró. El porta a porta és un model possible, efectiu i amb molt bons resultats de recollida, al que continuarem treballant i millorant la gestió de residus a Cunit. Gràcies doncs per la vostra col·laboració. Per qualsevol dubte o incidència podeu contactar a través del telèfon 977 67 63 18 977 67 63 18. Però encara tenim més notícies. El Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà doncs, oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis i que sumem doncs amb una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà doncs així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, el qual estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. I aquest dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Serelo amb la celebració de la 14a xerrada. L'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari i privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Balca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita consolida una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, a la que va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i, especialment, la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les les 8 de vespre. El Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica dels restauradors i pastissers locals, on en aquesta edició hi participaran restaurant La Roseria, l'hotel restaurant Àdia, restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per a maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 de vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero El Rumbo i culminarà a les 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers, en una nit que també comptarà amb el servei de cocteleria. Recordeu, el Passeig Marítim, número 57 a la platja de les Sorres. Tiquet de la serralada, 15 euros. Dos tastos de vi, dos de tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I les Marietes celebren amb èxit el bateig de les seves estances i donen la benvinguda a la Marieta. I és que la jornada de bateig de les estances de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes va ser molt més que un acte simbòlic. Va ser una tarda de convivència, d'il·lusió compartida i de celebració d'un projecte que des del seu inici ha volgut créixer de la mà de les famílies, de la comunitat educativa i de les entitats del municipi. La jornada també va comptar amb la presentació de la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu popular local, una figura creada per Gonzalo Espino que des d'ara formarà part del seguici festiu de Cunit i que va esdevenir una de les grans protagonistes de la tarda. Veure com les estances passaven a portar els noms del gegant foc, la geganta d'aigua, els capsulosos, el qual ens van permetre unir educació, cultura popular i sentiment de pertinença en un moment molt especial per la Llar i per Cunit. Des de l'Ajuntament volen agrair la participació de totes les famílies, de l'equip educatiu, de la colla Tocats pel Foc, dels Balls Populars de Cunit i de totes les persones que ens van acompanyar. La vostra implicació va fer possible una jornada plena de significat i d'emoció. Les Marietes continuen consolidant-se com un espai educatiu obert, participatiu i arrelat al municipi, on els infants creixen envoltats dels valors, les tradicions i la riquesa cultural que formen part de la nostra identitat. Gràcies, doncs, per formar part d'aquest camí. Seguim construint, entre tots i totes, un projecte de poble que posa la infància al centre. També recordem el passat ple municipal que va tenir lloc el dijous, dia 28 de maig, a la sala de plens de l'Ajuntament i el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual doncs vam repassar els següents punts. Pel que fa a les propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig de 2026. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva va incloure una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria dels regidors i regidores. Pel que fa a l'alcaldia, va ser aprovada la rectificació i l'actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text refós de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. També es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I finalment es va aprovar el pla econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal del servei de la corporació. I a l'àrea de serveis personals, es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix a millorar la qualitat dels serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. Pel que fa a les mocions, a més, es van debatre i aprovar tres mocions presentades per diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, doncs, en la qual la moció per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre el pla pilot que preveu presència estable de gens als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Però encara tenim més notícies. Més de 100 persones van participar aquest diumenge en la pedalada familiar organitzada per escalfar motors de cara a l'arribada del Tour de França de Cunit. Després de la pedalada, es va dur a terme una nova acció d'engalament del municipi amb la decoració del mur de la C31. En aquest espai s'hi van començar a incorporar diferents elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Billy, símbol de l'agermanament amb Hammerbach, i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb iniciatives com aquesta, Cunit continua preparant-se per donar la millor benvinguda possible al Tour de França. I tenim ampliació del termini d'inscripcions per a la tercera edició del FIMS Cunit. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. FIMS Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà la mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de FIMS Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, va obtenir esment especial a la segona edició. Un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el pròxim dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club Tàraco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de Point Fight. A més, aquest any es va proclamar campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de Point Fight i Kickboxing. El regidor d'esport, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Aran és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. En aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut ABS Cubelles-Cunit en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada des de ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat augmentat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, el qual ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa també perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis, ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, també ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspeccions del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi, en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees al qual no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant el següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I després de la lavada de banda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI, el passaport acollit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada de detenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Però encara tenim més notícies. I és que avui dimarts, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte, a càrrec de la Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca. L'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I dimecres 3 de juny, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar, a càrrec de Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. Imoldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, aquest dijous 4 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, truqueu al 628-299-986, 628-299-986 o bé a deixar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà aquest dissabte a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de la ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine, doncs, a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també us recordem que el proper dilluns, també a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Mar de Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, doncs, si estàs buscant feina o vols millorar les teves oportunitats laborals, des del Consell Comarcal del Baix Penedès organitzem un taller de recerca de feina per ajudar-te a reforçar la teva candidatura i preparar-te millor per al mercat laboral. Recorda, el proper 22 de juny a la plaça del centre número 5 del Vendrell, també el 14 de juliol al carrer de l'Alsors número 5 de Cunit, de 9 del matí a 2 de migdia. Durant el taller treballarem eines i canals de recerca de feina, preparació d'entrevistes, elaboració del currículum, accés a l'ocupació pública, inscripcions a ocupació@baixpredes.cat o bé trucant al 977-157-167, 977-157-167. Impulsa el teu futur.

0: I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. A continuació us deixem amb el temps amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta bastant semblant al d'ahir, dominat pel sol, el ressol i amb intervals de núvols, tant de tipus alt com sobretot hores d'ara de baixos, que amb anades i vingudes es mantindran gran part del dia. Potser seran menys abundants al centre del dia amb una miqueta més de sol, però a la tarda els núvols tornarien a ser més abundants en forma de núvols d'evolució llunyans i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar i hem tingut la nit més calorosa de l'any quan no hem baixat dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha semblant a la d'ahir i estarà entre els 26 i 27 graus amb una humitat força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, amb domini del Garbí, amb algun cop moderat al centre del dia i fent que la mar augmenti de marejol a maró. Per demà esperem que el temps sigui més estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia i tan sols hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb unes temperatures que en conjunt doncs baixaran i de manera més notable. Aquesta nit ja estarem entre els 16 i els 17 graus de mínima, mentre que demà la temperatura baixarà i no passarà dels 25 o 26, amb una humitat una miqueta més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb alguns cops moderats a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maró, però baixant a marejol al final del dia.

Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.

0: Unit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.

de totes les persones les quals vulguin participar del nostre programa. Poden trucar al telèfon de la ràdio, poden posar-se en contacte amb nosaltres via mail, WhatsApp i per on faci falta, telemar i aire, eh? I com no, també us donarem numeret al qual entrareu als sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, també, com no, volem donar la benvinguda a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix cas que han dit del nostre poble i fins a l'altra punta de món, i a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camano, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara a passar amb el nostre sumari de continguts d'avui, dimarts, ja 2 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar sota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A banda de tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. També a la 11, aviam si engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb les seves combinacions guanyadores. També esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, la agenda d'actes del nostre municipi i no contents amb tot això també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 2 de juny d'altres anys a les nostres efemèrides. A més, també, com cada dimarts, ens pujarem amb la nostra muntanya russa particular comandada per Vanessa Sancho, el qual, com sempre, ens parla, doncs, de les seves vivències, eh? I també, doncs, com no, del seu llibre Mi muntanya russa i del nou que ha tret ara, eh? Estigueu atents a la nostra sintonia. A més, també tindrem l'actualitat pastoral de la mà de Maria Román amb l'horari de les misses, també doncs les seves poesies i reflexions. I a més, també com no, tindrem l'espai d'humor per Nassos, la sonrisa de Lisi, amb Tete Fané, Moncho Barbajo i companyia. A més, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Aquí realitzarem tots els encàrrecs que desitgis. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis. Et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, eh? De qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censura, seguit les posarem totes. I a sobre te'n duràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. A més, també, com no, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals que, com sempre, ofereixen els nostres patrocinadors i que més endavant, doncs, detallarem també en aquest programa, el qual fa possible també des dels controls tècnics i locució un servidor Jaume Sens, el qual us convida a que pugeu en aquesta nau espacial a la que aixeca el vol, viatjant a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món a les www.radiocunit.cat. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes alguna cosa millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara sí, és el moment, doncs, de donar pas a fer aquest cop d'ull a les portades dels diaris i, com sempre, ho farem, doncs, començant pels d'àmbit local i després amb els d'àmbit general, totes aquelles edicions d'avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, el diari de Tarragona, 47a portada amb el següent titular. Tarragona aposta per la seguretat. Calafell, Cunit, la...
reivindicada comissaria dels Mossos d'Esquadra ha estat escoltada pel govern. A Vilaseca, durant l'estiu, es veurà augmentada la plantilla de policia local amb 16 efectius. I a Tarragona, la comissaria dels Mossos d'Esquadra, abandonada de les Gavarres, serà la seu central dels agents rurals de la demarcació.

0: Estació de Tarragona, el que està prevista a l'inici de les obres a mitjans de 2028. En fotografia de portada observem doncs aquesta imatge de la seu dels Mossos a les Gavarres, abandonada des de 2011. A Reus, la societat civil acull amb entusiasme el projecte de capella d'Antoni Gaudí a la ciutat. L'Ajuntament anunciarà avui l'emplaçament definitiu de la capella a prop de la Misericòrdia. I a Tarragona, Adif avança el projecte d'enllaçar la ciutat amb l'alta velocitat. El projecte quedà abandonat fa 20 anys. A Tarragona arriba la Beatlemania amb el rodatge de la pel·lícula En el Nàstic. I a Reus Redis tenim Ferran Asensio, que apunta director esportiu. Marxem amb el diari Ara, el que ens ha de portar amb els casos judicials del PSOE. Feijóo ofereix a Junts i PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del Partit Popular demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. En fotografia de portada, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. Després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociació amb els Estats Units, si Israel no aturava l'ofensiva del Líban, Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i Hezbollah per posar fi a l'escalada de les hostilitats. A més, els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. I ja anuncia el Cercle 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures. I decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. Pel que fa a la nit de l'Ara, 2026, recordem el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana. Entrades ja a la venda. I avui l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de l'Òria també la trobarem en aquest petit suplement del diari Ara. El deixem i marxem ara sí amb el punt avui, el que ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia de portada, el que observem aquesta estrella de la OTAN, la que està esquinçant el que seria la bandera dels Estats Units i la de la Unió Europea, amb el següent titular: l'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Xevi Sala. Expedient i benedicció. Expedient al policia espanyol que va empentar la manifestant valenciana i més castellà a la visita papal a Barcelona. També tenim crònica d'Anna Serrano. Esquerra Republicana colla perquè Sánchez i Illa s'expliquin. I també tenim crònica de David Portabella. Espelmes a la moció de censura. Pel que fa a l'esportiu, tenim a Eric polivalència i perseverància amb el Premi del Mundial. Ha remat per ser clau al Barça i ara disputarà la Copa del Món. Però encara tenim altres articles, com per exemple de Dolors Vallès, El dilema dels docents, Jordi Cominal, Ai, les pomes podrides, Irene Casellas, La bala a la recambra, Emansola, Més que un sou, Julieta Plastro, Edgar Morin, Amor, poesia i saviesa, Xavier Díez, L'esterilització de les classes mitjanes, i Jordi Mulet, l'alcaldessa de Ripoll, veu esquirols. A la capçalera tenim entrevista a Timothy William Waters, jurista i expert en relacions internacionals, el que declara: s'hauria de reconèixer el dret a la secessió. I pel que fa a referència a l'Observatori Municipal, marxem a Rubí. Demandes que mai no acaben. Entrevistes a l'alcaldessa Ana Maria Martínez i a la cap de l'oposició, Montse Soler. I deixem els diaris també locals, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha de portar amb aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb Iran. El president dels Estats Units sosté que ha aconseguit frenar Netanyahu, però aquest assegura que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. En fotografia de portada tenim el trompista de la Espriella, que s'accedeix a Colòmbia. El candidat ultradretà, Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa a la primera volta de les eleccions presidencials colombianes amb un missatge de pressió, de presó o mort per als criminals, al qual l'ultra l'observava a la imatge, protegit després darrere un cristall, el que superà a Iván Cepeda, candidat de Gustavo Petro. D'altra banda, Feijóo ofereix al PNV i Junts una moció de censura per convocar en seguida eleccions. El líder del Partit Popular planteja arribar al govern de forma provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. El Partit Popular i Vox ultimen el pacte a Castella i Lleó. I Salvador Illa anuncia 3.300 milions en fons públics i privats per infraestructures. Pel que fa a la flacidesa, Osem Pic emplena les clíniques de cirurgia estètica. I segons els testimonis, el pistoler de Badalona disparà als menors. A Barcelona, la visita del Papa es cola en els souvenirs. I pel que fa al periòdico de Catalunya, també tenim a Salvador Illa, que anuncia 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. El Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, la innovació i l'ús de la qualitat. En fotografia de portada tenim aquest ressò per sortir aviat i abraçar la meva iaia, declara doncs l'Ainhoa, d'11 anys, el qual és una de les pacients de la nova àrea d'oncologia hermatològica infantil de la Vall d'Hebron, inaugurada ahir. En fotografia de portada, doncs, observem l'Ainhoa amb els seus pares a l'àrea de la Vall d'Hebron, al qual rep tractament per una leucèmia. I també tenim acte de relleu. Javier Moll declara: el periòdico compta avui amb un equip guanyador. Gemma Martínez en assumeix la direcció amb el repte de fer un diari més fort. En fotografia de portada també tenim a Javier Moll, a Anza Salasola, Albert Saez i Gemma Martínez a la redacció del periòdico de Catalunya. I també tenim tendència a l'alça. Les oficines flexibles de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia. També tenim informe de l'ONIF. L'amic de Zapatero no té patrimoni que justifiqui les seves empreses. I pel que fa a la primera volta, l'esquerra colombiana qüestiona el triomf de la ultra de la Espriella. I també tenim petició per carta. Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Per últim, repassem El País. Reunió de l'executiva dels socialistes. Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte de la justícia al PSOE. El líder dels socialistes sosté que les causes que afecten al seu partit es tracta d'una forma diferent. La portaveu denuncia una doble vara de medir dels jutges i de la UCO. I el PNV rebutja la nova proposta de Feijóo per desbancar el govern. En fotografia de portada tenim la selectivitat amb més mesures contra el copiteig, perquè no puguin copiar. I també el primogènit del fundador de Mango contracta a un investigador privat per la seva defensa. Jonathan Andic lliura la batalla del jurat. D'altra banda, Petro entra al xoc a la segona volta presidencial de Colòmbia. Les denúncies d'irregularitats calenten la campanya electoral. També tenim a Trump, que ordena a Israel detindre l'ofensiva a Líban per salvar la treva. I pel que fa a tribunals, els testimonis desinflen alguns indicis vers el germà de Sánchez. Pel que fa a política, Esquerra Republicana frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés. I a la capçalera marxem amb música. La casita de Bad Bunny i la polèmica selecció de dones per omplenar-la. I fins aquí les notícies més destacades, les quals feien referència a les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, hora a hora, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ens van refrescant de totes les notícies d'àmbit general que van succeint al llarg del dia, com sempre, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cunit. Al 107.0.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: 9. Ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
0: Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la Avenida de la Font 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
6: Cafetería Panadería Nuria.
0: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
6: Cafetería Panadería Nuria.
0: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
6: Cafetería Panadería Nuria.
7: Por si el tiempo me arrastra.
4: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta, esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
8: La Marina está morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
9: está morena. La pancina fa la pena.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
3: Ràdio Cunit, al 107.0.
0: I ara sí, arribats al punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia que para pel nostre poble, com també doncs perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la nostra línia, que recordem, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Això en condicions normals, s'ha restablert la circulació normal perquè fa el dia d'ahir, recordem, doncs, que des de les 3 de la tarda i fins gairebé a la vora a les 6 va estar interrompuda la línia a causa d'un accident, d'un atropellament, i al qual doncs ja s'ha restablert la circulació, el que avui funciona amb relativa normalitat, complint-se els horaris previstos, i el qual, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, recordem, està reprogramada l'oferta des de Sitges i Vilanova de la Geltrú a dos trens per hora i sentit. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on, degut als treballs de millora, es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. Pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R13, a motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la plana Picabuixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar a la saturada R2 Sud. D'altra banda, també recordem que la R14, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins a Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 Sud fins a Barcelona. Una incidència que també afecta a la R13, a la R15, a la R16 i a la R17. També recordem que a la R3, que se'ns ha descuidat de comentar, a causa d'actes vandàlics a l'estació de la Garriga, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró, on els viatgers no tenen, doncs, no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, ara com anar a fer transport a l'estació de Centelles. A Rodalies, a Lleida, la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. I a la R15, servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, on, degut als treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis amb la saturada R2 Sud. Consulta tots els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí a l'actualitat ferroviària de rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta bastant semblant al d'ahir, dominat pel sol, el ressol i amb intervals de núvols, tant de tipus alt com sobretot hores d'ara de baixos, que amb anades i vingudes es mantindran gran part del dia. Potser seran menys abundants al centre del dia, amb una miqueta més de sol, però a la tarda els núvols tornarien a ser més abundants en forma de núvols d'evolució llunyans i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar i hem tingut la nit més calorosa de l'any quan no hem baixat dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha semblant a la d'ahir i estarà entre els 26 i 27 graus amb una humitat força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, amb domini del Garbí, amb algun cop moderat al centre del dia i fent que la mar augmenti de marejol a maró. Per demà esperem que el temps sigui més estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia i tan sols hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb unes temperatures que en conjunt doncs baixaran i de manera més notable. Aquesta nit ja estarem entre els 16 i els 17 graus de mínima, mentre que demà la temperatura baixarà i no passarà dels 25 o 26, amb una humitat una miqueta més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb alguns cops moderats a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maró, però baixant a marejol al final del dia.

0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Quina proposta ens realitzes avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Dones de Treballadores Sexuals.
0: Ui, molt bé, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. També tenen el seu dia.
0: Ah, perfecte. Molt bé, molt bé.
1: I com tot, sempre hi ha una cançó per tot.
0: Aviam, quina és?
1: Doncs és Ricardo Arjona i es diu Mujer, el tema.
0: Ah, molt bé, doncs amb això ho reivindiquem, clar que sí. Doncs amb aquest tema ens quedem, de Ricardo Arjona, Mujer. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, si Déu vol. Ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Petons i abraçades, adeu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, les combinacions guanyadores de resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per la dupla de la ONCE del dia d'ahir, on el número premiat precisament va ser el número 11. El cupó diari, el 78.747, 78747 de la sèrie 26. El triplex de la 11, el número premiat és el 718, 718. La Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 4, 7, 8, 11, 16, 17, 23, 24, 27, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 65, 66, 69, 73 i 75. I el sorteig midia, la data premiada és la del 20 d'octubre de 1996 amb el 5 de trèvols. I fins aquí les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens ha facilitat Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte. Amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: Igual és un adjectiu que expressa que una persona o cosa té trets en comú amb una altra persona o cosa. És a dir, que en té la mateixa aparença, característiques...
3: Per exemple, la Maria és igual que sa mare. Aquest cotxe és igual que el meu.
2: Quan ens referim a persones, també podem utilitzar l'adjectiu pastat en el sentit d'igual. La Maria és pastada a sa mare.
3: Ara bé, no és correcte utilitzar l'adjectiu igual quan volem expressar probabilitat. Per exemple, quan no sabem si podrem o no fer alguna cosa.
2: Igual vinc aquesta nit a sopar. Incorrecte.
3: Hem de dir, potser vinc aquesta nit a sopar. Correcte.
2: Altres exemples. Demà igual plourà. Incorrecte.
3: Hem de dir, potser demà plourà.

I ara sí, arribes a aquest punt del programa. És el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 2 de juny de 2026. I començarem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2, de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95, de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim, 977 16 13 50.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 2 de juny d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. Comencem a l'any 455, on els vàndals entren a Roma i perpetren els saqueigs de Roma durant dues setmanes, el que s'emporten riqueses incalculables. Es polien joies del temple de Jerusalem portades a Roma per Titus i segresten l'emperadriu Eudòxia i les seves filles Eudòxia i Placídia. A més, l'any 553, també tal dia com avui a Constantinople, actual Istanbul, finalitza el segon concili de Constantinople que començà el 5 de maig, on el concili condemna el nestorianisme. Doncs bé, a partir d'aquestes dues notícies tan transcendentals, comencem a viatjar i a repassar la història i arribem ja al 1442 a Nàpols, on Alfons el Magnànim conquereix el regne després de 6 mesos de setge. A més, a tal dia com avui de l'any 1485, a Casa Arbonaira, avui Casa Arbonella, a Màlaga, Andalusia, les tropes castellanes ocupen la villa. I ja al segle XIX, al 1835, el port de Descarga, al País Basc, els carlins guanyen la batalla de Descarga durant la Primera Guerra Carlina. A més, el 1858, l'astrònom italià Giovanni Battista Donati descobreix el cometa Donati. Però encara tenim més notícies. Arribem a l'any 1888, a Barcelona, on apareix la publicació anarquista Tierra y Libertad, que dirigeix Federico Urales. I amb aquestes que arribem ja al segle XX, on el 1940, als Estats Units d'Amèrica, es produeix la primera aparició del personatge de còmic The Spirit. Seguim avançant i arribem al 1977, a Espanya, on el govern deroga la sindicació obligatòria al sindicat vertical franquista. I el 1979, a Barcelona, un atemptat fallit de Terra Lliure es cobra la vida del seu membre, Félix Goñi, i fereix el militant Quim Pelegrí. A més, el mateix any, 1979, a Varsovia, a Polònia, el papa Joan Pau II hi arriba per visitar el seu país natal, el primer del bloc comunista que visitarà el pontífex. I amb aquestes que arribem ja al segle XXI i més concretament a l'any 2014, a Espanya, on el rei Joan Carles I abdica. Itàlia, com avui, deixa el tron al seu fill Felip de Borbó, que governarà amb el nom de Felip VI. I bé, doncs, fins aquí, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 2 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
2: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, roda ve fi, fins demà al matí.
1: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
3: Ens agrada la poesia!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: El Santoral i aniversaris.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18. 977-67-49-18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
3: Sí, senyor, aquestes són les vies de comunicació directes per participar del nostre Happy Birthday particular, la secció a la qual, com sempre, felicitem a tothom pel seu santoral, pel seu aniversari o pel que faci falta. Recordem que a banda dels telèfons també tenim les nostres vies telemàtiques, la web Ràdio Cunit amb majúscules i, com no, també les nostres xarxes socials també, eh?
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
3: Búscanos y ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació directa les quals pots utilitzar, doncs, com no, i l'agraïment a la vostra participació. Us endureu el número del qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors. Avui tenim el temps força apretadet, o sigui que anem ràpidament a repassar el nostre santoral d'avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026, i volem felicitar Sant Alejandro, Amelia, Atalo, Biblides, Blandina, Dictino, Domingo, Elmo, Pagato, Erasmo, Esteban, Eugenio, Guido, a Sant Marcelí, Maturo, Nicèfor, Nicolau, Pere, Pontífex, Pondino, Delmo, Ulric i Betio. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats, i agafem el nostre telefonotron per intentar, doncs, felicitar a una persona a la que avui és el seu aniversari. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, eh? Atenció, perquè truquem cap a Barcelona, a veure si ens agafa el telèfon Ferran Serra, el que avui és el seu aniversari. Hola, bon dia. Ai, encara no l'agafa, encara no l'agafa. Bé, doncs ràpidament, doncs a veure si li podem fer aquesta sorpresa en millor directe. Potser està treballant, potser està estudiant, potser està fent alguna altra cosa. Però bueno, doncs...
4: Se te ha redirigido al buzón de...
3: Vaja, tornem a provar-ho, segon intent. A veure si ens l'agafa, a veure si hi ha possibilitat de fer aquesta sorpresa en millor directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. A veure si ara sí, quan ja són les 12 i 11 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Hola, en Ferran Serra, sisplau.
5: El mateix.
3: Avui és el teu aniversari, veritat?
5: Sí.
3: Felicitats! Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Vaja. Acaba de fallar la línia. Tornem a provar-ho. S'ha tallat la comunicació. A veure si ara sí podem recuperar la línia. S'havia tallat la comunicació. Ferran, què tal estàs? Moltes felicitats, eh?
5: Gràcies.
3: Què tal? Prova bé el dia o no?
5: Prova treballant des de les 8 del matí.
3: Vaja, doncs anem ràpidet, no volem molestar. Has rebut molts regals o no?
5: No, encara no.
3: Doncs volem fer un de musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
5: California Dreaming,
3: doncs ràpidament anem a posar-la. I més a més et donarem numeret, t'emportes el número 316 pel sorteig de premis d'aquesta setmana, d'aquest divendres, a través de la 107 de la FM. Doncs escolta, Ferran, de part de tots els teus amics, et desitgem que passis un feliç dia, que per molts anys en vida nostra, i a disfrutar-los, d'acord? Una forta abraçada! Adéu-siau, bon dia! Ahí va, California Dreaming! Ferran Serra, t'emportes el 316.

0: I bé, doncs, arribats a aquest punt del programa, quan ja gairebé estem a... passa un minut, gairebé ja, d'un quart d'una del migdia, és el moment de donar pas a l'escolta aquesta sintonia de la secció de Maria Román, a la que ja teníem penjada, la teníem ja connectada, però s'ha penjat la línia i ara, doncs, ens és impossible de posar-nos en contacte amb ella. Maria, si nos escuchas, llama a la ràdio, por favor, coge el teléfono, porque no sé qué ha pasado, que se ha cortado la comunicación y no hay manera de ponerse en contacto contigo. Venga, Maria, que tenemos que realitzar la secció, una secció la qual, com sempre, ens ofereix amb l'actualitat pastoral de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit a l'horari de les misses i, com no, doncs, també els seus consells i poesies i reflexions, a les que, com sempre, combinen dos cançons i que, com sempre, doncs, és un plaer de compartir una estona de ràdio amb ella com cada dimarts al matí, aquí en aquest espai, al Cunit del Dia de Ràdio Cunit. Sembla ser que teníem comunicació amb ella, ens ha agafat el telèfon, la teníem connectada i s'ha penjat la línia. Potser aquest telèfon va a piles o a bateria i s'ha acabat la bateria. Maria, si nos escuchas, por favor, llama a la ràdio 977-674-918 977-674-918. El telèfon audio directo de Ràdio Cunit. Tenim les línies ben obertes i són aquestes, ja ho saps, eh? Venga, pues, Maria, que a ver si nos escuchas, nos coges el teléfono o nos llamas, por favor, porque no hay manera de ponerse en contacto contigo y poder realizar la sección. Esperem una miqueta, recordem les vies de comunicació directes, les que són aquestes, anem a recordar-les, són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim, doncs, la nostra pàgina web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit, a majúscules, on allà ens podràs dir la teva mitjançant mur, chat o també missatge privat.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local.
0: Así,
1: ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que es esta.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem pel diari de Tarragona amb aquest atropellament mortal a Cunit. Un tren que anava a Cubelles atropella a una persona a l'estació. Mossos porten la investigació, però tot apunta a un suïcidi. Renfe va activar ahir el servei de transport alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova de Geltrú fins a 5:45 de la tarda, hora en la que es va restablir el servei de la R2 Sud. I és que la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú va quedar interrompuda ahir a la tarda de dilluns, poc després de les 3 de la tarda. La raó va ser un atropellament mortal d'una persona que va morir en l'accident. Un tren de R2 Sud que anava de Cunit a Cubelles, el qual es va veure implicat en aquest atropellament i va ser obligat a aturar-se la circulació ferroviària en aquest punt de la línia fins a poc abans de les 6 de la tarda. Renfe va informar poc després de 3:45 de la tarda que l'ajuda de la policia va desallotjar el passatge del tren regional que es va veure implicat en aquesta incidència a la nostra comarca. Tot i que encara és un succés recent, la principal hipòtesi que es baralla en el centre de les investigacions és que una persona s'hauria tirat de forma voluntària a la via en el moment en què passava el tren. La persona morta tindria uns 50 anys i anava indocumentada. Poc després de 5:45 de la tarda, Renfe va informar que la circulació a Cunit es restablia i tornava a operar els trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova de Geltrú. Cunit avança i continuem treballant per fer de Cunit un municipi més segur i amb més infraestructures. I així ho declarava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. I és que Cunit avança i continuem treballant per fer de Cunit un municipi més accessible, segur i agradable per tothom. Durant aquestes setmanes s'han realitzat millores a la via pública que han dut a terme arreu del municipi, actuacions pensades per millorar el dia a dia de tots els cunitencs i cunitenques. L'alcalde, Jaume Cassanyes, ens va explicar de primera mà les actuacions realitzades i el compromís de l'Ajuntament per continuar avançant i invertint també doncs, en espai públic, tal i com comentava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com podeu veure, hi ha moltes obres en marxa al nostre municipi. Per què? Perquè teníem un pla i tenim un pla de millora de Cunit. Molts de vosaltres ens heu traslladat moltes vegades la necessitat de fer obres, de millorar el municipi. I com podeu veure, estem fent obres de llocs que feien molts anys que no es milloraven. Estem en aquest tram de l'Avinguda de Tarragona, que hem arreglat totes les aceres, ara s'asfaltarà i també hem asfaltat les carreteres d'accessos a les urbanitzacions, que ho hem fet amb la Diputació. També hem arreglat totes les voreres de l'Avinguda Barcelona de la zona comercial. També hem arreglat i hem asfaltat el pont de Juli César. I ens queden moltes coses també per millorar. Es farà un segon tram de l'Avinguda Tarragona, el que toca més cap a Cubelles, i també arreglarem aquesta plaça de Valparaíso Platja, que era un compromís que també teníem i que el volem complir. Serà una plaça que s'integrarà al Passeig Marítim i hi haurà un parc infantil que serà molt i molt xulo pels més petits i per les famílies que ho podran gaudir.

977-6368. Però encara tenim més notícies. El Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra asseguda a Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà doncs, oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis i que sumem doncs amb una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà doncs, així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, el qual estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. I aquest dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a xerrada. L'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari i privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Balca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita consolida una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, a la que va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i, especialment, la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 de vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals, on en aquesta edició hi participaran restaurant La Roseria, l'hotel restaurant Àdia, restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per a maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la ballada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero El Rumbo i culminarà a les 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers, en una nit que també comptarà amb el servei de cocteleria. Recordeu el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres. Tiquet de la serralada 15 euros, dos tastos de vi, dos de tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I les Marietes celebren amb èxit el bateig de les seves estances i donen la benvinguda a la Marieta. I és que la jornada de bateig de les estances de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes va ser molt més que un acte simbòlic. Va ser una tarda de convivència, d'il·lusió compartida i de celebració d'un projecte que des del seu inici ha volgut créixer de la mà de les famílies, de la comunitat educativa i de les entitats del municipi. La jornada també va comptar amb la presentació de la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu popular local, una figura creada per Gonzalo Espino que des d'ara formarà part del seguici festiu de Cunit i que va esdevenir una de les grans protagonistes de la tarda. Veure com les estances passaven a portar els noms del gegant foc, la geganta d'aigua, els capsulosos, els quals ens van permetre unir educació, cultura popular i sentiment de pertinença en un moment molt especial per la llar i per Cunit. Des de l'Ajuntament volen agrair la participació de totes les famílies, de l'equip educatiu, de la colla Tocats pel Foc, dels Balls Populars de Cunit i de totes les persones que ens van acompanyar. La vostra implicació va fer possible una jornada plena de significat i d'emoció. Les Marietes continuen consolidant-se com un espai educatiu obert, participatiu i arrelat al municipi, on els infants creixen envoltats dels valors, les tradicions i la riquesa cultural que formen part de la nostra identitat. Gràcies, doncs, per formar part d'aquest camí. Seguim construint, entre tots i totes, un projecte de poble que posa la infància al centre. I també recordem el passat ple municipal que va tenir lloc el dijous, dia 28 de maig, a la sala de plens de l'Ajuntament i el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual doncs, vam repassar els següents punts.

Pel que fa a les propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig de 2026. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva va incloure una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria dels regidors i regidores. Pel que fa a l'alcaldia, va ser aprovada la rectificació i l'actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text reforç de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. També es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I finalment es va aprovar el pla econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal del servei de la corporació. I a l'àrea de serveis personals, es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix a millorar la qualitat dels serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. Pel que fa a les mocions, a més, es van debatre i aprovar 3 mocions presentades per diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, doncs, en la qual la moció per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre el pla pilot que preveu presència estable de gent als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Però encara tenim més notícies. Més de 100 persones van participar aquest diumenge en la pedalada familiar organitzada per escalfar motors de cara a l'arribada del Tour de França de Cunit. Després de la pedalada, es va dur a terme una nova acció d'engalament del municipi amb la decoració del mur de la C31. En aquest espai s'hi van començar a incorporar diferents elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Billy, símbol de l'agermanament amb Hammerback, i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb iniciatives com aquesta, Cunit continua preparant-se per donar la millor benvinguda possible al Tour de França. I tenim ampliació del termini d'inscripcions per la tercera edició del Films Cunit. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà la mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, va obtenir esment especial a la segona edició. Un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el pròxim dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana.
Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club Tàrraco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de Point Fight. A més, aquest any es va proclamar campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de Point Fight i kickboxing. El regidor d'esport, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Aran és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. En aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut ABS Cubelles-Cunit en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada des de ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, el qual ha explicat l'alcalde de Cunit que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa també perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis, ha remarcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, també ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillorament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de Planificació i Inspeccions del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la Unitat de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi, en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU.
Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees al qual no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del Componente 12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant el següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I després de la lavada de banda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI, el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada de detenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 1:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Però encara tenim més notícies. I és que avui dimarts, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte a càrrec de la Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora paradesenca. L'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I dimecres 3 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar a càrrec de Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, aquest dijous 4 de juny a 6:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per a més informació i inscripcions, truqueu al 628-299-986, 628-299-986 o bé a adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:45 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre.
I tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny les sessions de la ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 de la vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine, doncs, a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també us recordem que el proper dilluns, també a 2:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Mar de Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, doncs, si estàs buscant feina o vols millorar les teves oportunitats laborals, des del Consell Comarcal del Baix Penedès organitzem un taller de recerca de feina per ajudar-te a reforçar la teva candidatura i preparar-te millor per al mercat laboral. Recorda el proper 22 de juny a la plaça del centre número 5 del Vendrell. També el 14 de juliol al carrer de les Horts número 5 de Cunit, de 9 de matí a 2 de migdia. Durant el taller treballarem eines i canals de recerca de feina, preparació d'entrevistes, elaboració del currículum, accés a l'ocupació pública, inscripcions a ocupació@baixpredes.cat o bé trucant al 977 157 167 977 157 167. Impulsa el teu futur.

0: I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. A continuació us deixem amb el temps amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta bastant semblant al d'ahir, dominat pel sol, el ressol i amb intervals de núvols, tant de tipus alt com sobretot hores d'ara de baixos, que amb anades i vingudes es mantindran gran part del dia. Potser seran menys abundants al centre del dia amb una miqueta més de sol, però a la tarda els núvols tornarien a ser més abundants en forma de núvols d'evolució llunyans i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar i hem tingut la nit més calorosa de l'any quan no hem baixat dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i estarà entre els 26 i 27 graus amb una humitat força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, amb domini del Garbí, amb algun cop moderat al centre del dia i fent que la mar augmenti de marejol a maró. Per demà esperem que el temps sigui més estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i tan sols hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb unes temperatures que en conjunt doncs baixaran i de manera més notable. Aquesta nit ja estarem entre els 16 i els 17 graus de mínima, mentre que demà la temperatura baixarà i no passarà dels 25 o 26, amb una humitat una miqueta més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb alguns cops moderats a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maró, però baixant a marejol al final del dia.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta. Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia, que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
2: Que sube la marea y esto no da más de sí.
3: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia,

0: Ràdio Cunit. El 107.0.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis une femme migrée.
4: Ich bin migrierte Frau.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشيني رنتيني.
7: Sono donne migrati.
8: Watashi wa iko sareta josei desu.
9: I'm migrated women.
10: Estou mulheres migrados.
11: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
13: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música, cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, Mons Paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, Mons Paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència. De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
8: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
9: El Café de la Mañana, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio de reflexión, información y entretenimiento. Los jueves de 6 a 7 de la mañana.
10: Molt bona tarda. O molt bona nit. Tornem a la temporada del 2025, finals, i començarem.

0: Hola, què tal, amigues i amics de la cuina d'en John? Com estem?
1: Bueno, jo crec que estem força bé. Passat tot l'estiu i ara tornem un cop de nou aquí

0: a l'estiu.
1: Bé. No sento les cames, però tot bé, tot bé. Al Vietnam les coses estan diferents i, bueno, ja saps que igual tinc que anar cap a la zona de... Bueno, ja saps on hi ha gresca, on hi ha guerra, jo tinc que anar allí amb els meus... Amb què? Amb els teus, què?

programa, qualsevol, amb les nostres receptes de cuina, que sempre són les més interessants, i amb els nostres convidats.

Avui tenim de convidat el nostre amic que té dos personatges, ell mateix és dos persones, però és una.

Bueno, amigues i amics de la cuina d'en John, una setmana més aquí amb vosaltres. I ara passarem una recepta, que és una recepta d'una lasanya feta, molt bona. A veure com en surt, vale? Per aquesta lasanya, el que necessitarem seran 700 grams de bolets, setes, el que vulgueu, xampinyons, shiitake, níscalos, el que vulguem. 700 grams. 18 planxes de lasanya, dos dents d'all, un porro, 250 grams de salsa de tomàquet, amb una miqueta d'oli d'oliva extra perquè quedi tot ben sofregit. Una mica de tomillo, pebre negre, una mica de vi, formatge gran padano. Per la beixamel necessitarem 4 culleradetes de farina, de blat, una mica de 70 grams de mantega, mig litro de llet, pot ser sencera o la que vulgueu, una miqueta i un polsim de nou moscada, sal, pebre negre, al gust, i una altra vegada sal i pebre, al gust, el que vulgueu vosaltres. Per fer aquesta recepta farem el següent. Aquesta lasanya...

Us ofereix una alternativa amb una lasanya que no és ni de car ni de peix. Està feta de només de bolets, però porta com si fos una lasanya normal i correnta amb la seva salsa bechamel. Llavors, abans de tot, netejarem bé els bolets per treure-hi tota la terra. Ho farem, si pots, amb un pinzellet, que no es mulli gaire, perquè si es mullen ja queden... Per mi ja no queden bé. Pelarem els alls, els tallarem a daus, els porros, també els tallarem i els netejarem, i tirarem la terra. Tallarem els porros ben talladets, a trossets, amb els alls, el que hem dit, 3-4 culleradetes d'oli extra, d'oliva, per això. Pot ser d'aquí, de la terra de costat, no? Que anem a... Vale? I posarem tot això a una temperatura mitja. Afegirem una miqueta del tomillo, els bolets, cuinarem tot això ben fet, amb una miqueta... deixarem que tota l'aigua s'evapori. Posarem sal, vi, i deixarem que s'evapori l'alcohol durant uns 5 minuts. Afegirem 200 grams de salsa de tomàquet, que ja estava precuinada. Apagarem el foc i ho deixarem tot a banda. Amb una altra paella gran, posarem a fondre una miqueta de mantega i cuinarem amb farina una miqueta de sal, cuinarem tot això treballant-ho com si fes per fer la bona bechamel. Incorporarem la llet, ho anirem bellugant i posarem la farina perquè quedi fregideta. Afegirem amb aquesta paella i no deixarem mai de bellugar aquest afegit. Posarem tot a una temperatura mitja-baixa perquè no quedin els grúmols i comenci a bullir. Començarem durant 5 minuts i anirem posant el foc. Cuinarem les plaques per fer la lasanya amb un fondo d'aigua que quedi ben bullit. Posarem el tomàquet, col·locarem la pasta i distribuirem tot això, els bolets, en una superfície amb aquesta salsa de bechamel. Anirem posant aquest... espolvorarem el formatge italià Gran Padano. Posarem al final la pasta, els bolets, la bechamel, el Gran Padano. Col·locarem també les plaques de lasanya i la resta de salsa. Espolvorarem amb una abundant quantitat de formatge. Posarem el forn a 190 graus, a dalt i a baix, a 190 graus, com hem dit, durant 15 minuts. Això ho cuinarem i posarem tot el grill durant 10 minutets perquè quedi ben daurat. Ho traurem del forn i servirem la lasanya. I ja tenim la nostra recepta.

John. Avui quina recepta ens portes? Bueno, la recepta que ens porto jo avui és un postre. Ah, vale. I quin postre és? És un postre que farem amb xocolata, blanc, i una miqueta de frangüesses i coses d'aquestes. Ah, vale, pues ens sumem molt bé. Els ingredients que necessitarem avui seran una tableta de xocolata blanc, pot ser de la marca Nestlé o de la que vulguem. Una altra tableta de xocolata amb llet per postre. 300 grams de maduixes fresques. El que farem primer serà col·locar un motllo amb les tauletes i posarem les maduixes ben ordenades. Anirem a fondre el que seria el xocolata i posarem el que seria dintre, doncs, perquè es vagi fonent. Posarem la xocolata amb les maduixes o frangüesses i anirem donant copets perquè vagi ben, tot ben assentat. A sobre posarem la xocolata amb llet i posarem tot ben pla amb una espàtula. Ho posarem primer al congelador durant una hora. Una vegada tinguem això fet, ja tindrem el nostre plat fet. És una formatge, és un postre de reposteria que podem fer amb els fruits vermells i amb diferents tipus de cobertura. La veritat és que és un plat que és força bo. Molt bé, John, m'agrada, o sigui, és un plat, un postre que estaria fet en xocolata blanc, en xocolata negra i 300 grams de frangüesses o maduixes d'aquestes. Això mateix, tio. Molt bé, doncs vinga,

0: Molt bé, amigues i amics de la cuina d'en John de Ràdio Cunit. Aquí estem una setmana més lluitant.
1: Sí, la veritat estem lluitant. Sobretot per la desgràcia que tenim, bueno, entre cometes, amb les guerres que tenim aquí. Això és un infern. És un infierno, tío. En el Vietnam les coses eren diferents.
0: Ja ho sé, John, ja ho sé. I ara t'aniràs allí a Gaza a lluitar?
1: Sí, la veritat, ja tinc preparat el meu M16 i diferents tipus de balística per lluitar. Però la veritat és que no sé per on tires trets.
0: Ah, no saps? Per on tires trets?
1: Bueno, sí, però...
0: Abogado! Molt bé, vinga. Bona, amigues, amics de la cuina d'en John. Una setmana més aquí amb vosaltres. Us donarem consells. Feu esport. Mengeu bé. Intenteu controlar les vostres addiccions o coses que no són positives. Que tothom les tenim. Intenteu lluitar per ser millors persones i per estimar a tothom.
1: La veritat és que si sou bones persones, no és que anireu al cel, però estareu més contents per dormir. Sou millors persones, sempre.
0: Sí, la veritat és que si millor persona, estimar els companys que tenim al costat, o el pròxim, com es diu, el pròximo, sempre es anirà bé. La salut mental és molt complicada.
1: Sí, com ho diguen a mi.
0: Sí. Que ho diguin a tu i que ho diguin a mi, que ho diguin a qualsevol. La lluita que tenim cada dia és per ser millors persones, estimar i sempre intentar ajudar a la gent.
1: Això mateix.
0: Bé, amigues i amics de la cuina d'en John, una setmana més aquí i fins la propera.

0: al 107.0.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشنرنتيني.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です。
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migrados.
11: Mich tam hajar.
2: Soc dona migrada.
0: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Radio Cunit.
0: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
0: La CDteca con Karen Iles.
13: Megabit Cunit a Radio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Tots els dimecres, a 9:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules o a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
8: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en xarxa.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Això sona bé.
2: DJ Jaumix presenta
3: el Tecnòdrom.
4: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
5: El Tecnòdrom
6: amb Jaume Sens.
7: Jaumix in session.
8: M'agrada.
9: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
9: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. A Ràdio Cunit.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
11: Estàs escoltant
7: Ràdio Cunit.
11: Al 107.0.
7: radiocunit.org.
9: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Ràdio Cunit. Molt bon dia i benvinguts a un nou espai a Pregunta amb l'alcalde, aquest programa que, com sempre, doncs, podem doncs, escoltar tots els dimecres a través de la nostra sintonia, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat, aquest servei que realitzem al poble com a mitjà públic que som i, com no, doncs, com sempre, Ràdio Cunit doncs, us ofereix l'oportunitat de setmanalment fer-li qualsevol consulta, pregunta al nostre alcalde de Cunit trucant al telèfon de la ràdio o també doncs, posant-vos en contacte amb les nostres vies telemàtiques, on al llarg també de tota la setmana, si no us dona temps de fer-ho en el mateix dia, doncs podeu deixar el vostre encàrrec, en prenem nota i després ens posem en contacte amb vosaltres perquè pugueu doncs, passar per l'antena i fer-li doncs, totes les consultes necessàries a les quals, com sempre, oferim aquest espai de mitjoreta cada setmana aquí a Ràdio Cunit. Recordem les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
7: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
12: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
9: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar i també, doncs, com no, les nostres xarxes socials, Ràdio Cunit en majúscules, on també podreu dir la vostra mitjançant Facebook, Instagram, en els murs privats.

0: pero en cuanto a los chemtrails, ¿qué me dice? ¿Piensa usted hacer una queja al ministerio este que le he comentado yo?
1: Bueno, nos informaremos primero, lo digo porque yo no soy un especialista en este tema, pero nos informaremos primero y miraremos a ver si se tiene que hacer alguna queja, pues la haremos, pero primero me gusta estar informado de las...
0: Fiscalía de Medio Ambiente, es hacer un escrito formal, que incluso podrían ustedes unirse con los ayuntamientos aledaños y hacer una queja formal denunciando que están invadiendo el espacio aéreo, contaminándolo, y que no quieren que esto ocurra más. Por lo menos esto tiene más peso que un pobre ciudadano lo haga a nivel personal. Ya. Y uno o dos o veinte, no sé, pero los ayuntamientos, tres o cuatro ayuntamientos, quizá tengan más poder para esto.
1: Bueno, me informaré y hablaré, si acaso, sí, con los alcaldes de los pueblos de al lado, a ver a qué punto está este tema. ¿De acuerdo?
0: Muchísimas gracias.
2: Muy bien.
1: A usted.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días. Tenim més trucades. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Dolors Ribó. Què tal estem? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Des de quina zona es truca?
3: Des del centre de Cunit.
2: Molt bé, del casc antic. Perfecte. Doncs quan vulgui ja li pot formular la pregunta al nostre alcalde.
3: Doncs miri, a mi m'agradaria saber què pensen fer amb els espigons. Perquè com que estan dient que si els trauran, que sí, sí, que si no, jo crec que això és, va molt bé que hi siguin. I vull dir, no m'agradaria que els traguessin.
1: No, mira, Dolors, li explico. Ara estan fent unes obres en el port de la Tèrmica.
3: Sí.
1: I llavors el port de la Tèrmica el que estan fent ara és la franja que tancava el port, l'obriran, i de tota l'espigó central del port en treuen la meitat perquè quedin dos espigons separats com els que tenim a Cunit. Ah. I llavors aquells dos espigons faran dues cales com les que tenim a Cunit, amb el temps, eh?
3: No, o sigui, que no els tocaran.
1: No, jo ja li vaig comunicar al Ministeri que per sobre del meu cadàver els tocaven els espigons de Cunit. Els espigons de Cunit no es toquen i no només que no es toquen, sinó que estem insistint amb el Ministeri perquè els millorin, perquè estan realment, hi ha alguns trams dels espigons, pensi que no es toquen des dels anys 70, i estan cascats perquè hi ha hagut temporals i tal. I llavors nosaltres el que li hem demanat al Ministeri és que faci un projecte per modernitzar els espigons, veure ara les conseqüències d'obrir el port de la Tèrmica, com queda el sediment de les platges, i a partir d'aquí doncs veure quina és la funció que fa realment els espigons i si s'ha de millorar, doncs millorar, perquè teníem alguna proposta per millorar els espigons. Però això de treure els espigons, ja li dic jo que mentre jo sigui alcalde els espigons no es toquen.
3: Molt bé, doncs miri, em tranquil·litza molt i estic molt contenta.
1: Vale, no pateixi per això, no pateixi per això.
3: Moltes gràcies,
1: a vostè.
3: Moltes gràcies perquè vostè parla amb la gent i nosaltres podem comunicar-nos.
1: Sí, home, d'això es tracta, de passar comptes.
2: Molt bé, doncs, moltíssimes bon gràcies. Adéu-siau, bon dia. Tenim més consultes, en aquesta vegada via telemàtica. Tenim a Fernando Gómez, que ens enviava el següent missatge.
4: Mensaje para el alcalde. ¿Cuándo se va a arreglar el asfalto de la avenida Tarragona?
1: Bueno, ara l'avinguda Tarragona és una de les avingudes principals de Cunit, perquè va des de Cubelles fins a Segur. I ara s'està fent un bon tram des del carrer Estació fins al carrer Les Sorres, que s'estan arreglant totes les aceres. Jo convido la gent a veure tota l'obra que s'està fent, perquè s'està fent una obra realment molt ben feta, i estan deixant les aceres que ara no ens recordem de com estaven les aceres abans, però ara estan quedant molt bé, i ara quan acabin les aceres faran l'asfalt d'aquest tram. Posteriorment es farà un segon tram de l'avinguda Tarragona, que és el que va des de la carrada de Santa Coloma fins a Cubelles, eh? I en aquest sentit es farà el mateix, es miraran les aceres que estan bé i les que no estan bé, s'arreglaran les que no estan bé i després també s'asfaltarà. I en aquest segon tram estem mirant a veure també de veure de quina manera fem tot el tema dels aparcaments, perquè just el tram entre Santa Coloma i Cubelles és el tram més ample de l'avinguda Tarragona i hi ha molts veïns que se'ns queixen de que els cotxes van molt ràpid. I al final hi ha una norma de la Direcció General de Trànsit, que és quan hi ha la sensació de que el carrer és molt ample, la gent corre més, i quan el carrer està més estret corre menys, no? Llavors estem estudiant a veure de quina manera podem estretar aquell tram de l'Avinguda Tarragona, però que si tot va bé jo crec que quedarà força bé i serà un antes i un després, que és del que es tracta, no? I ara s'està fent una inversió, ja dic, jo hi passo quasi cada dia i estan deixant tot aquest tram del carrer Les Sorres fins al carrer Estació amb unes voreres adaptades, amb unes voreres molt ben fetes, i ara queda el tram d'asfalt i quedarà un tram modern, que és el que tocava,
2: Molt bé, perfecte. Tenim més consultes. Volíem passar per antena per al telèfon, però no hi ha manera de posar-nos en contacte, però sí que ens havien deixat més o menys de què anava més o menys la pregunta. Tenim a Toni Capdevila, que ens preguntava el tema de l'autopista. Es veu que fa viatges d'anada i tornada al mateix dia i no li han fet el descompte. Es veu que en teoria hi ha un descompte per les autopistes. Sí. I no sap si també això inclou el peatge de Vallcarca o també el peatge de Cubelles.
1: El que està plantejat ara que funciona és de dilluns a divendres. Si el Toni és d'aquí de Cunit i va cap a Sitges,
2: sí.
1: El peatge de Cubelles de dilluns a divendres, si va i ve en 24 hores, el té gratuït. De dilluns a divendres. Vale? I el de Vallcarca també, si va i ve en 24 hores, té el 50% de descompte. És a dir, un trajecte que li podria sortir al voltant dels 22 euros l'anada i tornada, se li queden per 8 euros. Vale? De dilluns a divendres s'hi va i ve. I després el tram Cubelles-Vendrell, sense seguir cap a la P7 sinó sortint a Coma-ruga, aquest el té gratuït tots els dies de l'any i no fa falta que faci l'anada i tornada. És a dir, si tu estàs a Cunit i vols anar a Vendrell o a Sant Salvador o a Coma-ruga, tu pots agafar aquí a Cubelles l'autopista, surts a Coma-ruga i no fa falta que tornis després. Ja automàticament és gratuït. Has de tenir o el Teletac o una aplicació que és gratuïta, que es diu Away. D'acord? I llavors, pel tram de dilluns a divendres de Cubelles i a Vallcarca, s'ha de registrar a la web d'autopistes. D'acord? És complicat una miqueta, la Generalitat no ho ha posat fàcil, però és simplement un cop hagis fet el tràmit, després automàticament se t'aplica aquest descompte, d'acord?
2: Suposo que és autopistes.com, no?
1: Autopistes.com, sí.
2: Sí, ara ho estava buscant. Molt bé. També tenim una altra consulta de Núria Ruiz, que ens preguntava si hi hauria servei de socorrisme aquest any a les platges, quins horaris es realitzarien, i després també si hi hauria alguna platja adaptada.
1: Ara, si passa la Núria, passa ara pel passeig, veurà que s'estan ficant les casetes dels socorristes. Si no recordo malament, és del 15 de juny al 15 de setembre que tenim el servei de socorristes, i si tampoc recordo malament, és de 11 a 7 o de 10 a 6. Ara no t'ho sé dir, però diria que és de 11 a 7 el servei de socorristes que tenim al nostre municipi. I també, si no m'equivoco, quasi totes les platges de Cunit tenen la rampa fins a la vorera, i la que segur que està adaptada és la platja que hi ha davant de l'estació, que és on hi ha també aquell tendai que hem posat les cadiretes perquè la gent pugui seure i estigui remullada a l'aigua. I en aquest sentit s'estan acabant de posar les dutxes, el rentapeus, s'estan acabant d'arreglar lavabos que algun incívic ens l'havia tornat a trencar, s'estan posant les rampes, s'estan posant les torretes. El que passa és que fa calor abans del 15 de juny i la gent ja va a la platja i sembla que haguem de tenir ja que sigui el juliol, però l'empresa que ens fa el socorrisme comença el 15 de juny fins al 15 de setembre.
2: Molt bé, perfecte. I després també Juan Macías, també des d'aquí, des del casc antic del poble, ens comentava el tema del civisme, de la seguretat aquí en el nostre municipi, però em sembla que esteu posant ja fil a l'agulla, perquè almenys en l'informatiu d'aquí de Ràdio Cunit hem estat comentant que ja per fi doncs sembla ser que ja tindrem aquesta comissaria de Mossos d'Esquadra, oi?
1: Sí, mira, ara avui a les 11:30 tenim junta de seguretat local, que venen totes les policies que tenen competències al nostre municipi, i repassem l'actualitat. Sí, home, per nosaltres la seguretat és una política activa i és una prioritat, i crec que la policia de Cunit està fent molt bé la seva feina i també els altres cossos de seguretat. Com bé dius tu, aquesta setmana hem tingut una gran notícia, que és el tema de la nova comissaria de Mossos que hi haurà a Segur. és una reivindicació històrica, del nostre municipi. Jo me'n recordo quan vam començar a reclamar-ho, ens deien que era impossible, ens deien alguns, inclús se'n reien, no? Què dius, tal? Jo sempre dic, Cunit és un municipi que creix molt. I com que creix molt, la gent es pensa que l'Ajuntament és el responsable de tots els serveis públics que hi ha en aquest municipi. I ha d'entendre que hi ha una sèrie de serveis que determinen molt la seva qualitat de vida, com pot ser la mobilitat, com pot ser l'ensenyament, com pot ser la sanitat, com pot ser tot el tema de seguretat. Tot això depèn de la Generalitat. O sigui, l'Ajuntament no té competències per fer escoles. Uh-huh. No té competències per contractar infermeres o metges del CAP. No té competències per posar autobusos cap a Barcelona, cap a Tarragona, o trens. No té competència per tenir més Mossos. Tot això són competències de la Generalitat. Uh-huh. I el que no pot ser és que Cunit creixi i els serveis no s'adaptin a aquest creixement. I per això dic, nosaltres quan reclamem coses, no és un caprici, en aquest cas meu, o que pot ser de l'alcaldessa de Torn o de l'alcalde de Torn. O sigui, és un caprici que anem amb dades objectives que la gent veu que hi ha una necessitat. O sigui, el nou CAP, l'ampliació del CAP, la segregació de l'àrea bàsica del CAP, ha de ser una realitat sí o sí. Uh-huh. I la gent em diu, algun partit polític, que suposo que deu tenir poca feina, em diu, és que tu critiques molt la Generalitat. No, no, jo no critico. Jo reclamo. Jo defenso els interessos de la gent de Cunit. Què volen? Un alcalde que es calli? Un alcalde que no digui res? Escolta, si el CAP és competència de la Generalitat i no hi ha un bon servei, l'alcalde ho ha de denunciar i ha de reclamar que es millori. Si no tenim autobusos per anar a Barcelona, l'alcalde ha de defensar els interessos de la gent de Cunit. Uh-huh. Igual que la comissaria de Mossos, igual que el nou institut. Què ha de fer l'alcalde? Callar-se perquè no enfada el partit que governa la Generalitat? Jo el meu compromís és amb els ciutadans de Cunit. Uh-huh. Amb els que m'han votat i amb els que no m'han votat, perquè sóc l'alcalde i sóc el responsable. A partir d'aquí, escolta'm, que cada partit faci els càlculs polítics que li interessin, però que jo com a alcalde, Jaume Gassanyes, reclamarà sempre, exigirà a la Generalitat una cosa que crec que és de rebut per la gent de Cunit, està clar. Uh-huh. I qui guanya en qualitat de vida és la gent de Cunit. Ara quan tinguem el nou institut, ara tenim 12 autobusos per anar a Barcelona, que la gent ja no se'n recorda que fa un any no teníem cap cap autobús per anar a Barcelona, depeníem del caos de Rodalies. Ara tenim 12 autobusos. La gent a vegades s'oblida molt ràpid de les millores i no sap que hi ha anys de picar pedra, anys de demanar aquesta cosa. Igual que el que parlàvem ara de les autopistes, que s'ha de millorar la bonificació, sí, i que hem d'intentar treballar la fórmula perquè els que visquin aquí a Cunit tinguin més bonificació, sí. No ens podem callar perquè no molestem. No, escolta, no es tracta de molestar, es tracta de defensar els interessos de Cunit. I jo, mentre jo sigui alcalde, jo ho faré. I a mi em dona igual quin partit hi hagi a Barcelona. Si és una causa justa per la gent de Cunit, s'ha de defensar. S'ha de defensar.
2: Molt bé. Doncs en prenem nota. I després també, atenció, aquesta no m'ha fet gràcia, la Cristina Navarrete, de Barri de Sants de Barcelona, que bé estiueix aquí Cunit, ens preguntava si aquest estiu vindria el circ. I després també una altra pregunta que era sobre el Tour de França, si hi havia alguna manera de posar-se, de fer voluntariat o col·laborar amb el Tour de França.
1: Sí, amb el Tour de França hi ha una web, que és la que em sembla que ho centralitza l'Ajuntament de Barcelona, que és Voluntaris del Tour de França. Uh-huh. I es podrà apuntar, inclús si per aquelles casualitats aquell cap de setmana està aquí Cunit, inclús podrà dir que vol ser voluntari a Cunit i l'adjudicaran aquí. I el tema del circ, aquest any no sé si algun circ vindrà, si el que no sé quin. M'hauria de preguntar si hi ha alguna sol·licitud o algun tema, però de moment no en tenim. No t'ho sé dir perquè no les he vist, però cada estiu sempre sol venir un o dos circs aquí a Cunit.
2: Molt bé, doncs em prenem nota de tot plegat. I fins aquí, no tenim més preguntes per aquesta setmana. No sé si vol comentar algun tema als nostres oients.
1: No, doncs que continuïn, em sembla, m'has dit que la setmana que ve és l'últim.
2: Sí, l'últim programa.
1: De la temporada fins després de l'estiu, doncs que aprofitem la setmana que ve per acabar de... Qui tingui dubtes, qui tingui alguna pregunta, qui tingui alguna... inquietud respecte a Cunit, doncs, que aprofiti i ens faci un truc aquí, que jo em poso a disposició i m'agrada ser pròxim, m'agrada escoltar la gent i d'alguna manera doncs, que puguem respondre i que la gent tingui la resposta que busca.
2: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Cassanyes, que vagi tot molt bé, molt bona setmana i si Déu vol ens tornem a escoltar el dimecres vinent, d'acord?
1: Molt bé, gràcies, Jaume.
2: Una versada, adéu-siau, bon dia. Recordem, doncs, a la nostra audiència que durant aquesta setmana també podeu deixar els vostres encàlegs, les vostres preguntes, tal com bé comentàvem. Recordem les vies de comunicació directes, de les que són aquestes i estan ben obertes.
5: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
6: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Búscans, com sempre, el programa Pregunta amb l'Alcalde, que com cada dimecres oferim de 2:15 i fins a les 10 del matí tots els dimecres, i també recordem en reposició els diumenges, per la gent que no l'hagi donat temps d'escoltar en aquest horari el programa. També recordem que podeu tornar a disfrutar d'aquest programa tots els diumenges a partir de les 3 de la tarda, i també en el nostre apartat de Ràdio La Carta, el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat, on trobareu també el programa. Doncs teclegeu Pregunta amb l'Alcalde i podreu descarregar-vos també, doncs, el que seria la gravació íntegra d'aquest programa, com sempre, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Fins aquí l'edició d'avui dimecres, dia 3 de juny de 2026, però no canvieu de dial perquè tenim encara molta programació per oferir-vos. Recordeu que ara en breu connectarem amb els serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa amb els seus butlletins informatius, i a continuació ja entrarem amb l'informatiu del matí d'aquí de Ràdio Cunit i el Cunit al dia, el magazín matinal, que com cada dia doncs podreu doncs disfrutar a través de la nostra sintonia, com altres programes que també podreu disfrutar en el nostre, a la nostra web, que també doncs tenim la graella de Ràdio Cunit. Ara us deixem, doncs, quan ja estem al llindar de les 10 del matí, amb el butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local de Catalunya, des dels micròfons de Ràdio Cunit.
7: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que ha mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. i preecogràficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a l'AP7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat. I tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
8: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit, al 107.0.
9: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
9: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimecres, dia 3 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La votació popular dels pressupostos participatius, que ha tingut lloc entre l'11 i el 31 de maig, ja ha escollit els projectes guanyadors. En aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius, la ciutadania empadronada major de 16 anys ha pogut escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones han participat en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executaran. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació han estat els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària amb 306 vots a cost estimat de 2.600. En segon lloc, la il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants amb 304 vots amb un cost estimat de 49.500. D'altra banda, en tercer lloc, també tenim la instal·lació de càmeres de videovigilància amb 294 vots i amb 38.000 euros de cost estimat. En quart lloc, fonts accessibles per a persones i mascotes amb 270 vots i amb 36.000 euros de cost estimat. En cinquè lloc, la reposició de palmeres al passeig marítim amb 229 vots i amb 18.000 euros de cost estimat. També en sisè lloc, il·luminació de terreny a l'avinguda de la Font amb 212 vots i amb 22.700 euros de cost estimat. En setena posició, casetes d'intercanvi de llibres amb 183 vots i amb 5.000 euros de cost estimat. Al vuitè lloc, també la millora del parc biosaludable amb 179 vots i amb 25.000 euros de cost estimat. D'altra banda, també en novena posició, l'adequació d'un espai d'esbarjo de gossos amb 174 vots i amb 20.000 euros de cost estimat. En desè lloc, també la millora del Correcà de Prat de Cunit amb 166 vots i amb 10.000 euros de cost estimat. I en onzè lloc, també la xarxa de punts d'alimentació per a gats de carrer amb 166 vots i amb 16.000 euros de cost estimat. Aquestes són les 11 propostes que han quedat primeres i a les que doncs es portaran a terme. N'hi havia moltes d'altres, un total d'unes 15, a les quals doncs també per pressupost i també per prioritats i vots doncs han quedat de moment descartades, però no es descarta, valga la redundància, que en properes edicions doncs puguin tornar doncs a sortir. Atenent el nombre de vots rebuts i el límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar aquestes 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de les terrasses del casal de la gent gran no s'inclou perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros, tal i com s'estableix a les bases reguladores del procés. Tampoc no es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost. Per aquest motiu, l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, el senyor José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees, amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. També remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament i es tindran en compte per futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i l'avaluació del procés. Per això podeu accedir al qüestionari també a través del segon enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, a les 3w.cunit.cat. I el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis, que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació a Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. Però encara tenim més notícies. Abans de donar pas a elles, també volem escoltar les declaracions que ens feia esment d'aquesta notícia el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. L'escoltem a continuació. Ara sí.
10: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Avui tenim una gran notícia per celebrar. Ahir al migdia l'alcalde Calafell em va informar de que la seva junta de seguretat, la consellera de seguretat, la consellera dels Mossos, va anunciar per fi una futura comissaria de Mossos compartida entre Calafell i el nostre municipi. És una gran notícia, és una notícia que esperàvem des de fa molt de temps i és una notícia fruit de la feina de fer pinya entre dos municipis i aquí en clau de Cunit de fer pinya entre els dos partits que estem al govern. Era una cosa important que teníem marcat en el nostre full de ruta. La seguretat de Cunit no podia estar només amb la policia local de Cunit, necessitàvem el reforç dels Mossos i aquesta acció és molt important. Me'n recordo fa molts anys, quan vam començar a moure el tema de la comissaria, hi havia gent que em deia que era impossible. Hi havia gent que se'n reia. Què estàs dient? Jo sempre ho tinc molt clar, jo defenso els interessos de Cunit, no busco interessos partidistes, busco sempre la qualitat de vida de la gent i l'interès dels cunitencs i cunitenques. Seguirem treballant per millorar la nostra qualitat de vida i aquesta gran notícia compartible entre tots. Moltes gràcies.
2: I seguim amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit del Dia. I és doncs que també des del passat 4 de maig Cunit disposa d'un nou calendari de recollida porta a porta. Amb el nou calendari teniu un dia més de recollida de matèria orgànica i envasos que tindrà lloc els dijous, en substitució del segon dia de recollida de paper i cartró. El porta a porta és un model possible, efectiu i amb molt bons resultats de recollida, el que continuem millorant la gestió de residus a Cunit, al que donem gràcies per la vostra col·laboració. Per a qualsevol dubte o incidència podeu contactar a través del telèfon 977 67 63 18 977-67-63-18. Més notícies. Aquest dissabte, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del xarel·lo amb la celebració de la 14a xarel·lada popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com a una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los, amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i d'ajustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran restaurant La Rosseria, Hotel Restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a dos quarts de deu de la nit amb l'actuació de Hero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers, en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, doncs, el Passeig Marítim número 57 a la platja de les Sorres. El tiquet de la xarrelada és per un mòdic preu de 15 euros, el que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals, a més, doncs, per un mòdic preu de 3 euros, el que podeu, doncs, obtenir o un tiquet de vi, o de tapa, o de postres, i 5 euros per tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i de identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. D'altra banda, la jornada de bateig de les estances de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes va ser molt més que un acte simbòlic. Va ser una tarda de convivència, d'il·lusió compartida i de celebració d'un projecte des que al seu inici ha volgut créixer de la mà de les famílies, de la comunitat educativa i de les entitats del municipi. La jornada també va comptar amb la presentació de la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local, una figura creada per Gonzalo Espino que des d'ara formarà part del seguici festiu de Cunit i que va esdevenir una de les grans protagonistes de la tarda. Veure com les estances passaven a portar els noms del gegant foc, la geganta d'aigua i els capgrossos ens van permetre unir educació, cultura popular i sentiment de pertinença en un moment molt especial per la Llar i per a Cunit. Des de l'Ajuntament volem agrair la participació de totes les famílies, de l'equip educatiu, de la colla Tocats pel Foc, dels Balls Populars de Cunit i de totes les persones que ens van acompanyar. La vostra implicació va fer possible una jornada plena de significat i d'emoció. Les Marietes continuen consolidant-se com un espai educatiu obert, participatiu i arrelat al municipi, on els infants creixen envoltats dels valors, les tradicions i la riquesa cultural que formen part de la nostra identitat. Gràcies, doncs, per formar part d'aquest camí. Seguim construint, entre tots i totes, un projecte de poble que posa la infància al centre. I la Llar d'Infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb una nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la Llar d'Infants Municipal del Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació, emmarcada en el programa de transició ecològica, la Diputació de Tarragona contribueix a crear uns espais més saludables, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i al benestar dels infants del municipi. Doncs, a més, a banda d'aquesta notícia, també recordem que ja estan obertes les inscripcions per a poder participar també de la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relacionada i relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Montlac de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre del jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, que va obtenir esment especial en la segona edició, un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el proper dissabte, dia 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal. Pel que fa a les bases de participació d'aquesta tercera edició del Films Cunit 2026, les inscripcions, l'autorització de menors i la fitxa tècnica dels curtmetratges el podreu doncs, també consultar i també doncs, descarregar al nostre web de l'Ajuntament a les www.cunit.cat. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing que se celebrarà a Alcobendas formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club Tarraco Warriors i aquesta serà la seva tercera edició, doncs a consecutiva convocada per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya a la modalitat de Point Fight i a més aquest any s'ha proclamat campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de Point Fight i Kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Casanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. Més notícies. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, la ABS Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada des de fa anys, aproximadament un any, a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat doncs, la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que consideren insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores, el que no tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis, ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Apané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 2:15 a 13:45 per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Els veïns de Cunit decoren també, d'altra banda, el mur del Tour de França, també a la C31, una altra notícia que també ens arribava i que comentàvem els anteriors dies, el qual han plasmat en groc la barrera, doncs, siluetes també d'elements icònics del municipi. I és que Cunit va pintar de groc al llarg del mur de separació dels carrils de la C31 el seu pas per la trama urbana per una integració estètica amb motiu del pas del Tour de França del pròxim 5 de juliol. Aquest diumenge passat, veïns de Cunit van celebrar una bicicletada a la que predominava el color groc del Tour de França i el que van plasmar sobre el mur de la carretera diferents icones amb siluetes representatives de la localitat. Veïns de totes les edats van participar en aquesta iniciativa. A més de les bicicletes al llarg del mur, també està a l'església una silueta de la palmera de l'escut del municipi, els espigons de la platja i el porquet Willy. Cunit vol que el pas de la caravana del Tour de França sigui una gran festa popular i per això ja ha plasmat un gran mural també a peu de carretera a la C31 en el cartell oficial del Tour de França. Més notícies. Marxem al diari de Tarragona. Platges plenes sense socorristes a la Costa Daurada. Hauria d'haver-hi vigilància durant de maig a octubre. Doncs manifesten diferents ciutadans. I és que el bon temps doncs ha esborrat els arenals i per la majoria dels municipis no comença la vigilància fins al juny. I és que el canvi climàtic està fent estralls pel que fa doncs a les temperatures. Arriba la calor abans de temps. Les platges s'omplenen i tot i la quantitat de banyistes, a la majoria d'arenals de la Costa Daurada encara no hi ha socorristes. La situació impulsada pel canvi climàtic i la desestacionalització del turisme es repeteix any rere any i ha pogut palpar-se també aquest cap de setmana passat, també en el nostre municipi. Es té que allargar els serveis de salvament? Es pregunta la gent. Està clar que el socorrisme té que replantejar-se i adequar-se a l'ús de les platges, assenyala Pablo Martín, màster en protecció civil especialitzat en salvador aquàtic. Pugen les temperatures, segurament doncs aquest cap de setmana estan totes les platges a rebossar i el 90% de Catalunya no té servei. La majoria d'ajuntaments ho posen en marxa el 15 de juny, com també aquí a Cunit. Martín apel·la també a la responsabilitat dels usuaris. Si un es fica al mar, ha de ser conscient de les seves capacitats, perquè no pot haver vigilància les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Però això no treu, diu, que la cobertura tindria que ser més àmplia o comptar amb algun sistema reactiu per atendre successos. El servei ideal seria, doncs, una visió automàtica que no sigui cada ajuntament el que decideixi els seus recursos, ja que, a grans diferències, Barcelona inverteix 2 milions d'euros per temporada i Deltebre o cada d'aquests, per exemple, no té socorrisme. Basada en l'ocupació de les platges, la generalitzant i a grans trets, de maig a octubre s'ajustaria més a la realitat, valora Martín. A l'estiu ha guanyat dies a la primavera i a la tardor i els serveis de platja segueixen en unes temporades que haurien d'ampliar tant a l'inici com al final. Sovint els socorristes omplenen les platges quan hi ha més gent i a l'anar-se'n deixen també a molta gent allí, apunta Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica. Encara que al litoral doncs, hi ha una hervida de gent, el servei de salvament de moment opera únicament amb 4 treballadors, això pel que fa, per exemple, a Salou. És un dels exemples que remarcava aquest mateix tècnic. D'altra banda, també doncs, recordem que a Calafell, la Setmana Santa, es va activar també el servei de socorrisme i des d'aquesta època estan tots els caps de setmana. També en altres localitats com el Vendrell s'ha introduït aquest any un servei especial per Setmana Santa amb la participació de 8 socorristes entre 3 punts de vigilància. No obstant això, el primer cap de setmana de juny no comença la temporada de salvament, que arrenca únicament els dissabtes i diumenges i a partir del 20 de juny, al qual hi haurà efectius durant tots els dies de la setmana. A Cunit és des del 15 de juny i fins al 15 de setembre. I una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. D'altra banda, i segons la Fura, els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. I és que els alumnes de la nostra comarca podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. I així ho ha confirmat el Departament de Recerca i Universitats. Després de que a finals d'any passat, de l'any passat, ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat. No es tenen en compte els anys de la pandèmia, que aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la universitat al Pau sense sortir de la comarca. En concret, hi haurà tres tribunals de la Pau a la comarca, tots tres situats al Vendrell, on es faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquests dos centres, a més dels instituts de la Mediterrània, del Vendrell i l'Institut de la Talaia de Segur. El segon tribunal estarà situat a la seu de la Universitat Rovira i Virgili, a Coma-ruga, on s'examinaran els alumnes dels instituts de l'Arbós i Camí de Mar de Calafell. I el tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, al Camp Joliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. En total seran uns 400 alumnes del Baix Penedès que enguany faran les Pau. I recordem també que avui dimecres a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar, a càrrec de Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.com. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, demà dijous, dia 4 de juny, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà el dissabte 6 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem que s'amplien horaris al ioga a la platja. Doncs nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recordeu, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I el proper dilluns també a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys, que l'inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, divendres 12 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, si estàs buscant feina o vols millorar la teva oportunitat laboral, des del Consell Comarcal del Baix Penedès organitzem un taller de recerca de feina per ajudar-te a reforçar la teva candidatura i preparar-te millor per al mercat laboral. Recorda, el 22 de juny a la plaça del centre número 5 del Vendrell i el 14 de juliol al carrer dels Horts número 5 de Cunit, de 9 del matí a 2 del migdia. Inscripcions a ocupació@baixpenedès.cat o bé doncs també trucant al 977 157 167 977 157 167. Impulsa el teu futur. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
11: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
12: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols mitjos ara a aquesta hora, que es mantindran fins a mig matí en tendència a desaparèixer imposant-se el sol amb el cel clar la resta del dia o amb algun núvol baix al final de la jornada. I amb una temperatura que avui és més agradable, ha baixat notablement la temperatura, s'ha situat en 18 graus de mínima, feia dies que no teníem la temperatura tan agradable, i a hores d'ara ja han passat els 20, però avui la màxima també quedarà més curta i estarà entre els 25 i 26 amb una humitat que serà clarament més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb cops moderats o forts al centre de la jornada, fent que la mar avui estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui més variable, sí que encara en domini del sol amb alguns intervals de núvols baixos al matí, que aniran a més a partir de migdia amb l'arribada d'un front que taparà el cel a la tarda, i demà entre el vespre i la nit esperem pluges i ruixats irregulars, localment d'una certa intensitat, i amb unes temperatures que aquesta nit es mouran entre els 18 i 19 de mínima, mentre que demà la màxima continuarà reculant una miqueta i ja no passarà als 25, amb una humitat una miqueta més alta que avui. Vents de garbí, febles en cops moderats al centre del dia i fent que la mar sigui moguda amb maror i àrees de forta maror al final del dia.

0: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en xarxa.
8: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
9: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
8: Sol d'hivern amb Toni Camaro.

0: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
1: ei. Ei, ti, amb Núria Ruiz.
0: A Ràdio Cunit.
1: Ara, tots els dimecres a les 3 de la tarda.
2: Jorleni,
3: Candy G
4: y Lucho M. Somos los
5: Black and White.
4: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
5: Black and White.
4: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de la...

0: Faldes lluïdes, pantalons all shot viejo amigo
1: i anaves a la disco amb la teva butaca de Viton pastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade.
0: Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
2: Hit Parade. El podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cunic.
0: Hit Parade, presentat per Jordi Casas.
2: Jordi Casas.
3: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
4: Soy mujer migrada.
5: Je suis les femmes migrées.
6: Ich bin migrierte Frauen.
7: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
8: 我是女人迁移.
9: Sono donne migrati.
10: 私は移行された女性です.
11: I'm migrated women.
12: Estou mulheres migrados.
13: Nish tamgar, tamgazar.
4: Soc dona migrada.
14: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
4: A Ràdio Cunit.
14: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
15: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
16: Estàs escoltant
17: Ràdio Cunit.
16: Al 107.0.
17: radiocunit.org.

0: Unit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.

0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem aquesta nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i més endavant empalmant amb el format informatiu gairebé, ui, perdó, fins a les 3 de la tarda. És que fa vertigen, no, vertigen no. Escolta'm, que ens ho passarem d'allò més bé, eh? Ai, ai, ai, clar que sí, home. Moltes hores per endavant i amb quines ganes, perquè tenim moltes vivències, moltes emocions, molts continguts per compartir amb tots vosaltres. Sí, vosaltres, dels quals a partir d'ara sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 4918.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant murchat o també missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia, el Cunit del Dia, que com sempre tu ets el protagonista. I com doncs també en agraïment a la vostra participació us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí saludem a tots els comerços, a tots els restaurants, als bars, a tota la gent, també a tot el teixit d'entitats, comercials també, i com no, a tota la nostra audiència que ens sintonitza des de

0: l'FM o també des d'internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món, fins a Austràlia. Des d'aquí saludem a Mai Castilla, crec que sí. I com no, doncs també saludem a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor tenim a la producció Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Anabel Arévalo, a la Peli Fantasma Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà de filar i que passarem ara a desenar, doncs, en el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 3 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Així comença el Cunit del dia. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar de tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també mitja horeta abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del dia, als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. I a més, també com no, connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que va pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir, pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, com sempre, de la mà de Núria Ruiz. A més, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 3 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, al patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i com cada dimecres també ens arriba Sol d'hivern, el programa d'entrevistes musicals amb Toni Camaro, on avui repetim amb Àngels Lorca i el seu Més enllà de Sol d'hivern. A més, també tindrem la nostra psicòloga Maria Rosa Blaiota, a la que com sempre ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia, i és un espai també obert a la participació dels oients, doncs al qual podem fer-li qualsevol pregunta, consulta o proposta de tema a tractar en properes edicions d'aquest mateix espai. A més, també tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, aquest és el teu espai. A més de posar-nos en contacte amb la persona que vulguis, farem tots els encàrrecs que desitgis, homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, declaracions d'amor, peticions musicals, felicitacions, en fi, el que calgui. I a més us posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes numeret, al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene vocal. També tenim la classe de cano de guitarra de Alma Music. També classe de guitarra, piano, baix o producció musical de bemol nou. El llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit. També el detall sorpresa de la joieria Castillo. A les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell. Els talls de cabell per home o el rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. També el durum kebab de Doner Pita Palace 2. Els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, també la peixateria Cunit, que ens ofereix les cues de rap i l'ampolla de caldo, el suís amb xocolata, amb nata, amb xulos o porres per dues persones de l'establiment xurreria Velo, també tenim la sessió de ioga o massatge de l'Ananda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la braseria i picada Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol els dissabtes o diumenges, la cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones, també el sopar per dues persones del local social al castell, el menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, també a les sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, al sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Covelles, a l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres del Saborea. També tenim aquest lot de pollastre, les patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco, a més del qual pots disfrutar d'una consumició gratuïta en espera de la teva comanda. A més, també la invitació amb consumició per dues persones a la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç de Cunit. També tenim aquest esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a El Rincón del Tapeo 2. També 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I el fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia. A més, també tenim aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, a tota màquina. Seguim, doncs, sobrevolant el cel cunitenc i del món també per internet, com sempre, a través de la vostra emissora. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a desgranar totes les informacions d'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dimecres, dia 3 de juny de 2026, i començarem pel Diari de Tarragona. El que enceta portada amb el següent titular. Bill Gates desembarca la petroquímica de Tarragona. Hidrogen verd. El fons climàtic del magnat dona suport a una inversió de 300 milions a la Boella. En fotografia de portada observem la Lluís Vidiella, gerent de la foneria, durant el procés de fundició. A Reus, l'escultura de Gaudí, el forn per instal·lar-se davant la Prioral el 9 de juny. La capella de l'Assumpció anirà al Parc Gandhi. Pel que fa a economia, Miquel Samper declara: Tarragona ha de ser el centre de la indústria neta. Entrevista al conseller d'Empresa a l'Expo Química. I a Tarragona també tenim el nou barri del Nàstic que haurà d'esperar. Encara falta un informe. L'Ajuntament confia en aprovar el pla de l'estiu. A més, parlant de Tarragona, la pintura de la polèmica a la Rambla estarà llesta al juliol. I a Calafell, l'alcalde alerta de 20 famílies amb joves conflictius. Pel que fa als esports, Tomeu Nadal, nou director esportiu del Nàstic. I també tenim la versió vermut, el podcast més fresc del Diari de Tarragona. Marxem ara amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb la legislatura espanyola. Feijóo manté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. El president del Partit Popular despatxa la proposta juntaire amb un despectiu: parlem de coses sèries. El cap de l'oposició també rebutja la petició del Cercle d'estudiar la proposta de nou finançament. I en fotografia de portada tenim Rússia, que llença un atac massiu sobre Kiev. Almenys 22 persones en moren i més d'un centenar queden ferides en un bombardeig massiu amb 73 míssils i 656 drons sobre la ciutat, sobre la capital ucraïnesa de Kiev i Dnipro, a l'est. A més, pel que fa a l'ocupació a Catalunya, bat rècords i s'acosta als 4 milions. Israel ignora les pressions dels Estats Units d'Amèrica i manté els atacs al Líban. Trump a Netanyahu, puto boig, declara. Déu-n'hi-do. I els punts més polèmics de la llei Meloni també els trobarem adoptada per la Unió Europea. A més, tenim el filòsof Ferran Sáez Mateu, el que diu que el papa Lleó XIV avança per l'esquerra amb un humanisme cristià contra la depredació econòmica i l'individualisme extrem. I Dalia Marín, economista, es pregunta: Europa és més pobra que els Estats Units? La qüestió no és treballar més hores, sinó no perdre capacitat d'innovar i compartir. A la capçalera tenim pressió a Omella perquè el papa parli català a la benedicció. Bisbes i polítics l'insten a traslladar la petició al Vaticà. I Catalunya pagarà el 20% del cost dels actes. Les Canàries també hi contribuiran, però Madrid només cedirà espais. Pel que fa al punt avui, en seta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya volvi una llibertat de la pàgina web www.catalunyavolvinallibertat.cat. Aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada que observem les instal·lacions de l'empresa Roca. I amb el següent titular. Roca transforma la ciutat. La planta de Gavà Viladecans esdevindrà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Irene Casellas. Els símbols importen. Els docents bloquegen la Casa Batlló i Felip VI premia en nom d'una Unió Europea cada cop més cruel. Tenim necrològica. Mort Josep Maria Cadena, impulsor de l'avui. I crònica d'Anna Serrano. L'important és la visita del papa. Pel que fa a l'esportiu, el Barça es redimeix amb un partidàs a Múrcia amb un 68-91. Pel que fa al bàsquet, capgira el factor de pista i té la semifinal de l'ACB a un triomf. Però encara tenim més notícies, com per exemple la de David Portavella titulada Feijóo no passa per Waterloo. Ima Merino, Marilyn, Toni Romero, refotutament bojos, David Bruguer, de cortesia papal, Núria Estorc, foc a les aules, Alba Alfageme, jurat popular i true crime, i Josep Maria com a Juncosa, l'estatut de l'economia mundial. A la capçalera tenim entrevista a Albert Vidal, gerent de la Fundació Maresme, el que declara no es pot deixar de pedalar i el repte és fer el nou centre. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Salt, on ara estem pendents del Pla de Barris. Tenim entrevistes a l'alcaldessa Cristina Alarcón i al cap de l'oposició, Joan Martín. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha portat precisament amb les jornades del Cercle d'Economia. Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. El líder del Partit Popular al·ludeix la invitació de Junts a anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen en moltes votacions. Rebaixa fiscal, control migratori i inversió. Observem a Núñez Feijóo ahir a Barcelona. Però tenim una altra fotografia de portada, aquest final d'un deute pendent amb Samaranch. La Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van reemprendre ahir l'esperit dels Jocs Olímpics del 92 per homenatjar el seu principal artífex, Joan Antoni Samaranch, en una emotiva cerimònia presidida per Felip VI al Palauet Albéniz i en què no van faltar ni la família ni els representants de la societat civil catalana. A més, tenim a Rubio, que afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg. El secretari d'Estat assegura que Mojaveh Khamenei està viu i que Teheran accepta negociar el seu programa nuclear. I pel que fa a longevity, tenim els hàbits saludables, els quals són clau per viure més i millor. També tenim entrevista a Robert Smith de Cure, que actua al Primavera Sound i el que declara «Vaig créixer veient el món millorar cada any. Avui va costa avall». I pel que fa a estudi tenim el Mundial de Futbol, el que jugarà amb més lentitud per la calor. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, el qual ens ha portada amb aquest projecte a llarg termini. L'Autoritat Metropolitana de Barcelona planeja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. L'Autoritat Metropolitana considera que un ramal que connecti les línies del Vallès o el Maresme amb zona universitària suposaria el salt definitiu per la xarxa. L'acabada de renovar estació de busos del nord guanyarà 1 milió de passatgers. I en fotografia de portada tenim a Feijó, que declara: tornaré la decència al meu país amb ajuda o sense. El president del Partit Popular insisteix a oferir a Junts i al PNB una moció de censura instrumental contra Sánchez. Illa i Rueda xoquen pel finançament autonòmic al Cercle d'Economia. I l'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens. Pel que fa a reacció, tenim el Poder Judicial, que demana respecte davant les crítiques del govern als jutges. I judici, l'aspirant a la plaça de David Sánchez diu que se sabia per a qui era. Pel que fa atenció, Trump esclata i anomena boig Netanyahu pels atacs al Líban. I tenim canvi de plans. El papa parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família. I per últim repassem El País, on el sector turístic inicia la sortida de Cuba sota la pressió dels Estats Units. La cadena Iberostar abandona la gestió de 12 hotels a la illa per l'amenaça de sanció de Trump. I la decisió eleva la pressió sobre Malià, l'empresa amb major presència hotelera. En fotografia de portada observem un veí de Kiev atravessant ahir una zona atacada pels míssils russos. Les autoritats del Kremlin estan intensificant les amenaces contra els països de la Unió Europea. Rússia converteix Europa en objectiu legítim. A més, Feijó rebutja negociar com amb Puigdemont la moció de censura. Els independentistes insten el líder del Partit Popular a negociar a Waterloo. Els funcionaris defensen que David Sánchez va aconseguir la plaça en un procés net. I pel que fa a economia, el maig tanca amb 232.000 llocs de treball més, una estirada de la contractació d'estrangers. També tenim pel que fa a empreses, Espanya, que proposa a Mèxic duplicar el comerç bilateral per al 2030. I acabem amb monarquia, on la princesa Leonor és la primera paracaidista de la família reial. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre els sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sigui mantenent les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat amb USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
2: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSC. i dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer a l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també els perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments els és impossible de passar per l'antena, però sí ens han facilitat que la nostra línia, que per cert segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia en condicions normals, a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, els trens circulen fora del seu horari habitual, amb demores mitjanes de 30 minuts, això pel que fa sobretot al tram nord i al tram central de la nostra línia. Pel que fa, doncs, a la resta de serveis, recordem que, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, segueix reprogramant l'oferta des de Sitges i Vilanova i Geltrú, tot i que deien que a mitjans de maig ja estaria solventat, doncs no. Seguim amb les incidències. Doncs dos trens per hora i sentit en aquest tram també de la R2 Sud. Més incidències, vinga, això és no parar. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on degut als treballs de millora es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. D'altra banda, la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més incidències. A la R13, motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la R2 fins a Barcelona. A la R4, motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, i tot i les previsions era de que se solventaria mitjans de maig, doncs no, seguim igual. Serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb la saturada R2 Sud. D'altra banda, també el que fa a la R15 també pateix aquesta incidència, com a la R16 i a la R17. Tot i que destacar que la R15, a més, el servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova es manté, però degut als treballs de millora, es manté també un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb la saturada R2 Sud. Parlant de la R2, fèiem referència a aquesta incidència que sembla ser, doncs, que comença a solucionar-se, tot i que encara continuen les demores de més de mitja hora. A més, a la R8, recordem que a causa d'aquesta incidència també de per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, es troba ininterrompuda la circulació ferroviària. A més, s'estén el transport alternatiu per carretera a la totalitat de la línia R8. I també a la R11, el que doncs també està afectada per aquest furt de coure entre Mollet, Sant Fost i Granollers, el que els trens circulen amb demores que superen els 40 minuts de demora. Recordem, doncs, que per més informació podeu consultar a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí la previsió, i subratllem la paraula previsió perquè mai se sap el que passarà, perquè de la teoria a la pràctica hi ha un bon tros, si parlem de Rodalies, vaja, i de regionals i de la Renfe i Adif. Doncs fins aquí l'actualitat ferroviària d'aquesta línia de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols mitjos ara a aquesta hora, que es mantindran fins a mig matí en tendència a desaparèixer imposant-se el sol amb el cel clar la resta del dia o amb algun núvol baix al final de la jornada. I amb una temperatura que avui és més agradable, ha baixat notablement la temperatura, s'ha situat en 18 graus de mínima, feia dies que no teníem una temperatura tan agradable, i a hores d'ara ja han passat els 20, però avui la màxima també quedarà més curta i estarà entre els 25 i 26 amb una humitat que serà clarament més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb cops moderats o forts al centre de la jornada, fent que la mar avui estigui moguda amb maró. Per demà esperem que el temps sigui més variable, sí que encara en domini del sol amb alguns intervals de núvols baixos al matí, que aniran a més a partir de migdia amb l'arribada d'un front que taparà el cel a la tarda, i demà entre el vespre i la nit esperem pluges i ruixats irregulars, localment d'una certa intensitat, i amb unes temperatures que aquesta nit es mouran entre els 18 i 19 de mínima, mentre que demà la màxima continuarà reculant una miqueta i ja no passarà als 25, amb una humitat una miqueta més alta que avui. Vents de garbí, febles en cops moderats al centre del dia i fent que la mar sigui moguda amb maró i àrees de forta maró al final del dia.

0: Passa un minut d'un quart de 12 del migdia i ara sí és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia que, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom. Estem bé. Ben
0: sí? Estem. Perfecte, doncs ens alegrem. Clar que sí, home. I, a més, amb la millor música que sempre ens serveixes diàriament aquí a la nostra sintonia. Avui, quina ens proposes?
1: Avui és el Dia Internacional de la Bicicleta.
0: Ah, mira que bé, o sigui que totalment així de l'ambici, que... eh?
1: Avui sí, però amb precaució, sota el sol no, eh?
0: Que és veritat.
1: No, si no ens agafa una pàcara.
0: És veritat, eh? Hem d'anar molt en compte, i bueno, i casc i reflectors, també, pel trànsit.
1: Exacte.
0: I respectar les normes de circulació. Clar que sí.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Doncs escolta'm... Avui escoltarem a la Shakira i el Carlos Vives amb la bicicleta.
0: Doncs mira, ens muntem amb la bicicleta amb tots ells. Doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé i si tu vols ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Fins demà, un petó a tothom.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia.

0: I ara escolta aquesta sintonia, és el moment de esbrinar quines són les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per la dupla de la 11, on el número premiat és el número 14. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 3, 6, 13, 15, 16, 18, 25, 34, 38, 45, 46, 47, 53, 57, 67, 68, 71, 78, 81 i 84. L'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 36, 38, 40, 46 i amb els sols, el 7 i el 8. Pel que fa referència al sorteig midià, la data premiada és la del 19 d'octubre de 1929, amb el 9 de trèvols. I el triplex de la 11, el número premiat és el 102, 102. El cupó diari, el 33.748, 33748 de la sèrie 25. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català, per indicar la propietat, utilitzem els anomenats possessius. Hi ha indrets de Catalunya en què s'utilitza meu, meva, teu, teva, seu, seva, per indicar possessió. Exemples, la meva mare, el teu pare, la seva filla, el seu fill.
3: En l'àmbit nord-occidental, els possessius són meu, meua, teu, teua i seu, seua. La meua empresa té guanys. La teua figuera és gran. La seua filla és jove.
2: Utilitzem les formes mon, ton i sa per indicar parentiu. Aquestes formes són vives en tot el domini lingüístic. Ma mare m'ha dit que em porti bé. Ton pare estén la roba. Son fill és a l'escola.

I arribat a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres 3 de juny de 2026. I començarem pel servei d'urgències diurn. La farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Serrano Baiget, situada a l'avinguda de Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-13-50. Repetim, 977-16-13-50. 5-0.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

efemérides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 3 de juny d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. Comencem l'any 1700, a Barcelona, amb la fundació de l'Acadèmia dels Desconfiats, a la sala de la Biblioteca del Palau d'Almases. On ara hi ha l'Espai Barroc. 69 anys més endavant, tenim Trànsit de Venus. Diversos grups d'observadors l'aprofiten per obtenir dades del paral·lelatge solar que permeten de calcular per primera vegada la distància de la Terra al Sol amb força precisió. I el 1777, a Aranjuez, a la Comunitat de Madrid, a Espanya i França signen el Tractat d'Aranjuez de 1777, en el qual el primer cedeix la part occidental de l'illa de la Hispaniola, en l'actualitat Haití el segon. I ja al segle XIX, el 1809, a Barcelona, després d'un procés a la Ciutadella, les forces napoleòniques executen la majoria dels implicats en la conspiració de l'ascensió, entre ells Aulet i Massana, dins de la Guerra del Francès. I 90 anys més endavant, arribem al 1899, també a Barcelona, el que s'edita el primer número de la revista artística Pèl i Ploma, impulsada per Ramon Casas i Miguel Utrillo, que per cert, amb dos, donen nom a dos carrers del nostre poble. Però encara tenim més notícies. Marxem al segle XX, on el 1931, a les Masies de Roda, el monestir de Sant Pere de Casserres és declarat Monument Històric Artístic. Tal dia com avui de l'any 1950, tenim la primera ascensió a l'Annapurna, la desena muntanya més alta de la Terra. I amb aquestes que arribem ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2004, a l'Antàrtida. Expedicions prominents de Nova Zelanda i els Estats Units estableixen un nou estatut per preservar els valors faunístics, ecològics i estètics de les valls seques, una extensa zona no glaçada de l'Antàrtida. I el mateix any també a Tasmània, Austràlia, aproven la protecció d'una zona del Cap Denison, al sud de l'illa. I saltem 10 anys més endavant, arribant al 2014. A l'antiga colònia i nou país d'Akroriti i Dekelia, el que es legalitza el matrimoni homosexual. Recordem que aquest país es troba per Xipre. I pel que fa al territori britànic de l'oceà Índic, també es legalitza el matrimoni homosexual. A més, ens hem deixat que l'any 2006, a Tarragona, el Gimnàstic aconsegueix l'ascens a la primera divisió de la Lliga Espanyola de Futbol després d'empatar a 0 al camp del Xerès. I acabem l'any passat, el 2025. A Barcelona. Amb la reconstitució de l'Acadèmia dels Desconfiats. A la sala d'Almases, de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
I bé, doncs, fins aquí. Aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 3 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el...

d'or de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci i Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Harvey. Me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen...

0: diuen que va ser a Alemanya.
1: Però què més en sap? Què ha passat?
0: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
1: No en sap cap més detall?
2: No sé res més, a veure què me'n poden dir a l'invasi.
1: Però quina serà la nostra condició, enemics?
0: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
3: Déu no ha deixat aquest lloc, senyor Olnat, com ho testifica la presència del meu germà.
0: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
4: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: també hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió, mort tràgicament, i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnat. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar en barca, senyor Olnat.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: És clar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda. Quina idea més absurda. Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb dos dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olna. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís.
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions a vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo o tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu i ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac, a veure què faries. En canvi, jo, ja saps, tinc mil solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord, no ho dubtis gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores, ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kènia.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú ho hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: De pita.
3: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
4: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
3: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
4: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
8: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
7: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb el PP i Vox, li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també el sistema és alert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
9: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat més.
10: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
9: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
7: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: El Santoral i aniversari.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, eh? Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell a missa, eh? Per tant, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, doncs, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 4918.
1: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, doncs, també les nostres xarxes socials tant a Facebook com a Instagram a Radio Cunit amb majúscules on allà doncs podràs dir la teva mitjançant murchat o missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos Ràdio Cunit.
1: Busca'ns, aquí ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, que com sempre tu ets el protagonista. Doncs en agraïment a la vostra participació us en donarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com per exemple aquest sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a la Casa de l'Oro. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, a la classe de cano de guitarra de Alma Music, també la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, la llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, també les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, els talls de cabell per home i el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, també el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut de El Olivo Restaurant Lounge, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la peixateria de Cunit, el suís amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, també tenim la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braseria i figa de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de poll a la brasa al sol, també tenim el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al Castell, el megamenú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyaire, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, també tenim aquest sopar per dues persones al local de dijous a diumenge de la pizzeria La Góndola de Cubelles, com no, també l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres del Saborea, el lot de pollastre a la brasa, perdó, pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a més, el qual també tens consumició gratuïta si esperes la teva comanda, el Pollo Loco, també la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! I ara, si sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui, dimecres, dia 3 de juny de 2026. Volem felicitar a Sant Adalberto, Sant Albert, Atanasi, Carles Blanga, Cecili, Claudi, Clotilde, Cono... Doncs felicitats al patró d'Albeloa, també Sant Dionisio, Divino, Genesio i Sant Hilari, de Carcassona per això, i Passi, Isaac, Joan el Gran, Laurentí, Lifart, Lucià, Moran, Olívia, Pau, Paula, Pere, Dom i Pergantí. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, clar que sí, home... Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem temes musicals com aquest de Kygo and Carried with Griffin i el seu Save My Love. Tema que aprofitarem també per donar numerets, eh?

I amb aquest tema musical aprofitem per donar numeret amb el 106, Eva de la Penya, 107, Zoe Gómez, 108, Fernando Gómez, 109, Juan Pablo Rodríguez, amb el 110, Encara de Silaga, 111, Josep Macià, 112, Joan Laparedes, que ens demanava també un tema qualsevol, amb el 113, Pilar Asensio, 114, Xavier Solsona, 115, Gemma Solsona, amb el 116, Jordi Basal, 117, Cristina González, 118, Miquel Donosti, 119, Xerruiz, i amb el 120, Arturo Zanon. Més temes musicals, ens arriba David Guetta una altra vegada a mi Patreon en aquest cop, i el tema Walk It Away, I Just Did In Your Arms Tonight. Un tema de l'any 86 i que ens arriba aquest 26. 40 anys d'aquest tema musical que reversiona, novetat discogràfica d'aquesta setmana, i que aprofitem per donar numeret amb el 121 a Miquel Bauló, amb el 122 Clàudia García, 123 Montse Pérez, amb el 124 Laura de la Rubio, 125 Zaid Amarnis, 126 Omar Amarnis, 127 Míriam Lagrip, 128 Lola Espósito, 129 Vanessa Sancho, 130 Paula Estadella, 131 Jordi Miralles, amb el 132 Tarnim a la Sara Vinyas, 133 Joan Miquel Ruiz, 134 Rosa Llup, i amb el 135 Ernest Casals.

Seguim amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. Ens arriba un altre tema d'aquest de l'any 1944 i també reversionat. Bella Ciao, The Bat, un tema que aprofitarem també per donar numeret. Atenció, amb el 136 Llorenç Avinyó, 137 Auris Ramírez, 138 Jaime Fernández, 139 Lina Zarra, 140 Emilia Caovilla, 141 Javi Serrano, 142 Adrián Sánchez, 143 Carmen Marimón, 144 Josep Macià, amb el 145 Joana Paredes, 146 Eva de la Peña, 147 Zoe Gómez, 148 Fernando Gómez, 149 Encana Arcilaga i amb el 150 Juan Pablo Rodríguez.

Més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba un altre tema musical, en aquest cas de Luca Coveri, Do It Again. Un tema que aprofitem també per donar numeret amb el 151 Montse Bosch, 152 Roemé Camps, amb el 153 Maria Madrid, 154 Anabel González, 155 Irene Ituarte, 156 Maritxell Artau, 157 Mireia Llera, 158 Gemma García, 159 Anita Moll, 163 Rodríguez, 161 Marta Mataró, 162 Laia Vilassà, 163 Mireia Vergés, 164 Marta Sánchez i amb el 165 Núria Ruiz. Som-hi!

0: I sí, sí, esteu escoltant el Power Run. Doncs ara ens arriba una altra petició musical. Marxem als 80 una altra vegada. Laser Dance.
1: Power Run.
0: Un tema que l'any que ve farà 40 anys. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.

seguint doncs amb més temes musicals i més peticions dels nostres oients, no canviem d'estil. Ara ens arriba de Laserdance a Koto amb els The Visitors, un tema que també ens havia sol·licitat Abril Llull, a la que s'endú el 166, i també aprofitem per donar numeret amb el 167 a Alicia Santa Cruz, 168 a Eva Carutzova, 169 a Lluís Atomar, 170 a Paula Porto, 171 a Estefania González, 172 a Mònica García, 173 a Silvia Calafell, amb el 174 a Anna Matas, 175 a Bruna Plàcides, 176 a Nadia Farji, 177 a Mari Carme García, 178 a Isabel Carrasco, 179 a Ruth Anglès, amb el 180 a Begoña Casas. Koto, Visitors, quan ens separen ja 3 minuts per dos quarts d'una, dos quarts d'una a la migdia, des de la vostra sintonia, aquí, al Culit del Dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Amb tot, Pedro Sánchez ha visitat avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions i amb una moció de censura instrumental. I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha alertat que les altes temperatures arriben cada cop més aviat i ha presentat el Pla Calor 2026, que inclou alertes personalitzades a través del portal Meteosalut. El pla posa el focus en la protecció dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran, les persones amb malalties cròniques, les embarassades i els treballadors exposats al sol. La calor extrema va causar 101 morts a l'estat durant el mes de maig, gairebé el triple de la mitjana de l'última dècada, una de les quals va ser a Catalunya. I en aquest sentit, uns 1.200 comerços, bars i restaurants de la demarcació de Lleida actuen des d'avui com a refugis climàtics per ajudar a la ciutadania a fer front a les altes temperatures, una iniciativa que ha impulsat Pime Comerç Lleida. I gairebé un de cada quatre estudiants ha fumat cigarretes electròniques en l'últim mes. Davant aquestes dades de l'enquesta Estudes del 2025 corresponents a Catalunya, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha advertit que les cigarretes electròniques no són innocues i ha anunciat que cap a finals d'any reforçaran les inspeccions sobre infraccions relacionades amb el tabac, com ara la venda a menors, si bé també volen sensibilitzar la població dels riscos de fumar i de vapejar. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Avui l'estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a la secció de la nostra psicòloga Maria Rosa Blaiota, a la qual, com sempre, recordem a tota la nostra audiència, que també és l'espai per la participació dels nostres oients, on també les vies de comunicació directes les podeu utilitzar també per si voleu fer qualsevol pregunta, consulta o proposta de temes a tractar en properes edicions d'aquest mateix espai, i també ho podeu fer al llarg de tota la setmana, deixant el vostre encàrrec aquí a la ràdio, i nosaltres ens posem en contacte amb ella doncs, per també transcriure-li i manifestar-li doncs, totes les preguntes i suggeriments que ens arriben de part de la nostra audiència. Recordem les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18. 977 67 4918.
0: I també us podeu posar en contacte amb nosaltres a la nostra web renovada, al qual doncs, també teniu el contacte que trobareu doncs, per poder realitzar les vostres consultes, i també el nostre chat, un chat que tenim en directe per qualsevol persona també que vulgui doncs, posar-se en contacte amb nosaltres. Poden escriure des de la nostra web www.radiocunit.cat en aquest chat en directe. I a més també tenim les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Búscanos, aquí nos encontrarás como siempre, como cada miércoles, con María Rosa Blaiota. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues muy bien, aquí pendientes a ver de qué tema vamos a tratar hoy.
3: Bueno, mira, vamos a empezar visualizando una imagen donde nos vamos a ver a nosotros mismos, ¿no? Imaginemos a una persona enviando un mensaje por el móvil y se queda mirando el móvil, esperando esa respuesta que quizás no llega tan inmediatamente, ¿no? Pasan unos segundos, guarda el móvil en el bolsillo o lo deja sobre la mesita, pasan otros 5 minutos y lo vuelve a mirar, 10 minutos. Lo mismo, creo que nos podemos ver a nosotros mismos. Bueno, yo también me estoy viendo a mí en esta imagen que intento compartirles, ¿no? Entonces, cuando no llega esa respuesta inmediata y esa espera activa, ese mecanismo mental que desplegamos se convierte en algo molesto, empezamos a pensar, ¿habré hecho mal? ¿Habré enviado el mensaje a una hora inadecuada? ¿Le habrá pasado algo a tal porque no me está respondiendo? Es decir, el cerebro, nuestro cerebro, el cerebro del que espera, comienza a elaborar teorías más o menos a veces descabelladas, ¿no? Para intentar explicarnos ese silencio o para rellenar ese molesto hueco de vacío, ¿no? ¿De qué estamos hablando hoy, Jaume? Estamos hablando de la incertidumbre que se crea en nuestro interior, porque ese breve espacio de tiempo donde una respuesta no llega se torna incómodo, no sabemos qué hacer, empezamos a pensar negativamente, y en la psicología clínica ese impulso tiene un nombre, se llama tolerancia o intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy, la intolerancia a la incertidumbre, que es una característica de la personalidad, que consiste justamente en experimentar situaciones ambiguas o situaciones que no entendemos como amenazantes, y reaccionamos ante ellas con malestar emocional, preocupación o conductas de evitación. Ese es nuestro tema de hoy. Enfrentarse a la incertidumbre es una parte inevitable de la vida diaria, porque por supuesto no podemos predecir o ver el futuro, y nunca sabemos con exactitud quizás lo que pasará mañana, ¿no? Incluso no sabemos bien qué pasará dentro de un rato. Hay investigaciones que demuestran que cada persona reacciona de forma diferente a esa situación, por lo que algunas no tienen ningún problema, incluso viviendo altos niveles de incertidumbre en sus vidas, ¿no? Mientras que otras personas apenas toleran un grado mínimo de incertidumbre. Las personas que viven con ansiedad, por ejemplo, y aún más especialmente aquellos adultos que se preocupan demasiado, son muy intolerantes a la incertidumbre. Eso aquí ya lo podemos diagnosticar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una frase de Mario Vargas Llosa que dice: la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener el control extremo en todo aquello que vayamos viviendo y que hay que aprender a convivir con las incertezas o desarrollar nuestra tolerancia ante esas incertezas, ¿no? Ante la incertidumbre. ¿Cómo son las personas que tienen esta intolerancia a la incertidumbre? Bueno, vamos a ver características a ver si nos vemos reflejados. Por un lado, personas que buscan una aprobación excesiva. Estas personas preguntarán constantemente a sus amigos o familia, por ejemplo, la opinión sobre cada decisión que tomen. Quieren ser aprobados en todo y van tratando de, bueno, de analizar qué piensan los otros, a ver si esto coincide con su propio pensamiento o decisión. Son personas que tiran de listas, como se suele decir. ¿Qué significa esto? Porque tirar de listas es una alternativa para eliminar la incertidumbre. Y bueno, tirar de listas es hacer largos listados con los pasos a seguir para evitar algunas situaciones o posibilidades. Son personas muy minuciosas, extremadamente minuciosas. Hacen doble revisión de todo. Puede darse el caso de que estas personas buscan asegurarse, por ejemplo, de que sus seres queridos estén bien y le llamen varias veces para confirmarlo. Otro ejemplo son quienes revisan varias veces los correos enviados. O sea, nunca están satisfechos. Siempre están buscando esa seguridad extrema, esa certeza extrema en absolutamente todo. Personas que se niegan a delegar obligaciones en otros, bueno, es una dificultad muy visible, ¿no? No permiten que otros realicen sus tareas porque no confían en que las hagan bien. Y tienen la tendencia a procrastinar, ¿no? Las personas con intolerancia a la incertidumbre suelen evitar lugares, personas o quizás eventos o situaciones que les hagan perder el control. Por lo tanto, son personas que no transitan por circunstancias nuevas en su vida. Y bueno, y para mí es muy preocupante la característica de tender a estar siempre ocupados, ¿no? Porque no debemos de estar continuamente ocupados. No es bueno para nuestra salud psíquica y física y emocional. Mantenerse siempre ocupado u ocupada es otro aspecto clave, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Y quizás no dejar tiempo libre o tiempo vacío que les haga pensar en cosas que no se pueden controlar. Entonces prefiero estar ocupado todo el tiempo, ¿no? Consejos o reflexiones para entender por qué nos cuesta tanto convivir con la incertidumbre. Bueno, básicamente nuestro cerebro Jauma busca control y predicción. Esto es por supervivencia, ¿no? Esto ya viene heredado de ese cerebro reptiliano de nuestros antepasados. Y estamos programados para anticipar, prever y controlar. Es una estrategia evolutiva y si podemos anticipar lo que pasará, nos sentiremos más seguros y seguras. Pero bueno, esto a veces escapa a nuestro control. Por ejemplo, una decisión pendiente, un diagnóstico que no llega, ese futuro incierto, quizás en lo laboral o en lo económico, hace que tengamos esa alarma en rojo continuamente activada, ¿no? Ese alerta continuo. En ese estado la mente intenta tener respuestas o llenar ese vacío, esos huecos, con hipótesis, escenarios muy catastróficos y preocupaciones. Incertidumbre no es solo no saber, Jaume, también es sentirse vulnerable.
0: Sí.
3: Cuando hablamos de incertidumbre, es esa sensación de vulnerabilidad que aparece al no saber qué va a pasar. Es como caminar sin el Google Maps activado o sin un mapa de papel en la mochila, ¿no? Nos sentimos perdidos. Y en esa vulnerabilidad pueden surgir emociones muy intensas como miedo, tristeza, frustración o incluso enfado. La mente se agita cuando busca soluciones rápidas, inmediatas, pero a veces lo que se necesita no es una solución, sino quizás un espacio donde poder sentarse, donde poder sostener ese no saber sin sentirse juzgado o autojuzgado. Fíjate que estamos hablando de la intolerancia, la incertidumbre, en un momento donde de la vida, en una época de nuestra vida, donde los medios de comunicación, las redes sociales, los móviles, la tecnología, nos invitan a tener todo muy respondido, muy atado a la brevedad, ¿no? Entonces vamos llevados por la tendencia que estamos viviendo actualmente. Y quizás esta charla, el sentido de esta charla, de esta conversación, es entender que no tenemos que tener la certeza sobre todo y que estamos en una sociedad, inmersos en una sociedad que exige respuestas rápidas y replantearnos, ¿debo darlas tan rápidamente? ¿Debo de pensar, habré hecho mal algo si alguien no responde a mi WhatsApp con celeridad? ¿No? Entonces quizás ese es el replanteo, ¿no? Un consejito rápido es, bueno, a ver, quizás ponerle nombre a eso que siento, identificar el miedo, identificar la ansiedad o la frustración, pensar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento inseguro? ¿Me frustra no tener respuestas? ¿De dónde viene esto? ¿A qué se deberá? Es decir, tomar conciencia es una forma de calmar mi sistema nervioso. No significa culparme o, como digo usualmente, no abrir el paraguas antes de que llueva, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Y finalmente, Jaume, aceptar que no podemos controlar todo, soltar esa llave del control, no es rendirse. Al contrario, es abrir espacio a lo posible, ¿no? Porque lo que está controlado está como muy cercado y es muy agotador y a veces suele ser ineficaz, ¿no? Bueno, quedaron temas sin hablar, que lo dejaremos. Creo que tenemos un encuentro más.
0: Sí, bueno, y si quieres también hasta agosto, si quieres, ¿eh?
3: Pero bueno. Bueno,
0: empezamos ya a partir del día 15 empezamos la programación de verano y aquí pues la gente pues puede seguir o no, pero bueno, la semana que viene es la última de programación regular y a partir del día 15 de junio empezamos ya la programación de verano.
3: Como que es optativa, bueno, sí. ya lo iremos hablando entonces. Este tema se relaciona con otros que me parecen muy importantes, que ya lo voy a dejar aquí uh-huh. pinchado, digamos,
0: sí.
3: que son los estilos de afrontamiento, ¿no? Y cómo hacer frente a las demandas y demás, que es un tema muy interesante y que se relaciona con este de la intolerancia a la incertidumbre. Mm. Bueno, espero, Jaume, que haya sido de interés uh-huh. y que, bueno, que sigan pidiendo temas aunque entremos en el verano nuestros oyentes, ¿verdad?
0: Claro que sí. Además, también tenemos esta web renovada al que la gente pues también se puede poner en contacto con nosotros y además uh-huh. también tenemos un chat en vivo y en directo para que la gente también pueda escribir y hacer sus sugerencias uh-huh. en nuestro chat también de la página web www.radiocuni.cat. Pues, María Rosa, muchísimas gracias. Que vaya todo bien y si Dios quiere, pues ya nos escuchamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
3: Un abrazo a todos y hasta el miércoles próximo. Adiós.
0: Igualmente, hasta luego, buenos días. Doncs recordem a tots els nostres oients que tenim aquestes vies de comunicació directes al llarg de la setmana, al qual doncs, també podeu fer la vostra consulta, pregunta, deixar-nos la vostra pregunta baixa o també proposar temes per tractar en properes edicions d'aquest mateix espai, com sempre, amb la nostra psicòloga Maria Rosa Blayota, la qual, com sempre, com cada dimecres, tenim el plaer d'escoltar-la des de la una del migdia i fins a dos quarts de dues aquí a la nostra sintonia, al Cunit del Dia, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat. Recordem les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18. 977-67-4918.
0: I com bé dèiem, també doncs, tenim aquestes vies de comunicació a la nostra web amb el formulari que trobareu a la nostra pàgina, com també en el xat www.radiocunit.cat i també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Búscanos como siempre aquí en vuestra sintonía, aquí al Cunit al día, a las 3w.radiocunit.cat y a través de la 107 de la teva freqüència modulada.
1: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
0: Psicoanàlisi breu focalitzat, ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
1: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe, o també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460 o bé per Facebook.
0: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.
4: Ràdio Cunit, al 107.0.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimecres, dia 3 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La votació popular dels pressupostos participatius, que ha tingut lloc entre l'11 i el 31 de maig, ja ha escollit els projectes guanyadors. En aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius, la ciutadania empadronada major de 16 anys ha pogut escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones han participat en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executaran. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació han estat els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària amb 306 vots a cost estimat de 2.600. En segon lloc, la il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants amb 304 vots amb un cost estimat de 49.500. D'altra banda, en tercer lloc, també tenim la instal·lació de càmeres de videovigilància amb 294 vots i amb 38.000 euros de cost estimat. En quart lloc, fonts accessibles per a persones i mascotes amb 270 vots i amb 36.000 euros de cost estimat. En cinquè lloc, la reposició de palmeres al passeig marítim amb 229 vots i amb 18.000 euros de cost estimat. També en sisè lloc, il·luminació de terreny a l'avinguda de la Font amb 212 vots i amb 22.700 euros de cost estimat. En setena posició, casetes d'intercanvi de llibres amb 183 vots i amb 5.000 euros de cost estimat. Al vuitè lloc, també la millora del parc biosaludable amb 179 vots i amb 25.000 euros de cost estimat. D'altra banda, també en novena posició, l'adequació d'un espai d'esbarjo de gossos amb 174 vots i amb 20.000 euros de cost estimat. En desè lloc, també la millora del Correcà de Plat de Cunit amb 166 vots i amb 10.000 euros de cost estimat. I en onzè lloc, també la xarxa de punts d'alimentació per a gats de carrer, amb 166 vots i amb 16.000 euros de cost estimat. Aquestes són les 11 propostes que han quedat primeres i a les que doncs, es portaran a terme. N'hi havia moltes d'altres, un total d'unes 15, a les quals doncs, també per pressupost i també per prioritats i vots doncs, han quedat de moment descartades, però no es descarta, valga la redundància, que en properes edicions doncs, puguin tornar doncs, a sortir. Atenent el nombre de vots rebuts i el límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar aquestes 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de les terrasses del casal de la gent gran no s'inclou perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros, tal i com s'estableix a les bases reguladores del procés. Tampoc no es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost. Per aquest motiu, l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, el senyor José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. També remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament i es tindran en compte per futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i l'avaluació del procés. Per això podeu accedir al qüestionari també a través del següent enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, a les www.cunit.cat. I el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis, que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació a Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. Però encara tenim més notícies. Abans de donar pas a elles, també volem escoltar les declaracions que ens feia esment d'aquesta notícia el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
6: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Avui tenim una gran notícia per celebrar. Ahir al migdia, l'alcalde de Calafell em va informar de que la seva Junta de Seguretat, la consellera de Seguretat, la consellera dels Mossos, va anunciar per fi una futura comissaria de Mossos compartida entre Calafell i el nostre municipi. És una gran notícia, és una notícia que esperàvem des de fa molt de temps i és una notícia fruit de la feina de fer pinya entre dos municipis i aquí, en clau de Cunit, de fer pinya entre els dos partits que estem al govern. Era una cosa important que teníem marcat en el nostre full de ruta. La seguretat de Cunit no podia estar només amb la policia local de Cunit, necessitàvem el reforç dels Mossos i aquesta acció és molt important. Me recordo fa molts anys, quan vam començar a moure el tema de la comissaria, hi havia gent que em deia que era impossible. Hi havia gent que se'm reia. Però què estàs dient? Què estàs dient? Jo sempre ho tinc molt clar. Jo defenso els interessos de Cunit. No busco interessos partidistes. Busco sempre la qualitat de vida de la gent i l'interès dels cunitencs i cunitenques. Seguirem treballant per millorar la nostra qualitat de vida i aquesta gran notícia, compartible entre tots. Moltes gràcies.
0: I seguim amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al Dia. I és doncs que també des del passat 4 de maig Cunit disposa d'un nou calendari de recollida porta a porta. Amb el nou calendari teniu un dia més de recollida de matèria orgànica i envasos que tindrà lloc els dijous en substitució del segon dia de recollida de paper i cartró. El porta a porta és un model possible, efectiu i amb molt bons resultats de recollida, el que continuem millorant la gestió de residus a Cunit, al que donem gràcies per la vostra col·laboració. Per a qualsevol dubte o incidència podeu contactar a través del telèfon 977 67 63 18 977-676318. Més notícies. Aquest dissabte, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del xarel·lo amb la celebració de la 14a xarel·lada popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com a una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los, amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i d'ajustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran restaurant La Rosseria, Hotel Restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 del matí

la gastronomia local i d'identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. D'altra banda, la jornada de bateig de les estances de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes va ser molt més que un acte simbòlic. Va ser una tarda de convivència, d'il·lusió compartida i de celebració d'un projecte des que al seu inici ha volgut créixer de la mà de les famílies, de la comunitat educativa i de les entitats del municipi. La jornada també va comptar amb la presentació de la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local, una figura creada per Gonzalo Espino que des d'ara formarà part del seguici festiu de Cunit i que va esdevenir una de les grans protagonistes de la tarda. Veure com les estances passaven a portar els noms del gegant foc, la geganta d'aigua i els capgrossos ens van permetre unir educació, cultura popular i sentiment de pertinença en un moment molt especial per la Llar i per a Cunit. Des de l'Ajuntament volem agrair la participació de totes les famílies de l'equip educatiu, de la colla Tocats pel Foc, dels Balls Populars de Cunit i de totes les persones que ens van acompanyar. La vostra implicació va fer possible una jornada plena de significat i d'emoció. Les Marietes continuen consolidant-se com un espai educatiu obert, participatiu i arrelat al municipi, on els infants creixen envoltats dels valors, les tradicions i la riquesa cultural que formen part de la nostra identitat. Gràcies, doncs, per formar part d'aquest camí. Seguim construint, entre tots i totes, un projecte de poble que posa la infància al centre. I la Llar d'Infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb una nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la Llar d'Infants Municipal del Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació, emmarcada en el programa de transició ecològica, la Diputació de Tarragona contribueix a crear uns espais més saludables, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i al benestar dels infants del municipi. Doncs, a més, a banda d'aquesta notícia, també recordem que ja estan obertes les inscripcions per a poder participar també de la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relacionada i relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre del jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, que va obtenir esment especial en la segona edició. Un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el proper dissabte, dia 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal. Pel que fa a les bases de participació d'aquesta tercera edició del Films Cunit 2026, les inscripcions, l'autorització de menors i la fitxa tècnica dels curtmetratges la podreu doncs, també consultar i també doncs, descarregar al nostre web de l'Ajuntament a les www.cunit.cat. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al Club Tarraco Warriors i aquesta serà la seva tercera edició. Doncs, consecutiva convocada per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya a la modalitat de Point Fight i, a més, aquest any s'ha proclamat campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya

0: a les modalitats de point fight i kickboxing. El regidor d'esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. Més notícies. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, la ABS Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada des de fa anys, aproximadament un any, a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut, respon al creixement sostingut de població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat doncs la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que consideren insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores, el que no tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis, ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 de matí a 13:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, el canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Els veïns de Cunit decoren també, d'altra banda, el mur del Tour de França, també a la C31, una altra notícia que també ens arribava i que comentàvem els anteriors dies, el qual han plasmat en groc la barrera, doncs, siluetes també d'elements icònics del municipi. I és que Cunit va pintar de groc al llarg del mur de separació dels carrils de la C31 el seu pas per la trama urbana per una integració estètica amb motiu del pas del Tour de França del pròxim 5 de juliol. Aquest diumenge passat, veïns de Cunit van celebrar una bicicletada a la que predominava el color groc del Tour de França i el que van plasmar sobre el mur de la carretera diferents icones amb siluetes representatives de la localitat. Veïns de totes les edats van participar en aquesta iniciativa. A més de les bicicletes al llarg del mur, també està a l'església una silueta de la palmera de l'escut del municipi, els espigons de la platja i el porquet Willy. Cunit vol que el pas de la caravana del Tour de França sigui una gran festa popular i per això ja ha plasmat un gran mural també a peu de carretera a la C31 en el cartell oficial del Tour de França. Més notícies. Marxem al diari de Tarragona. Platges plenes sense socorristes a la Costa Daurada. Hauria d'haver-hi vigilància durant de maig a octubre. Doncs manifesten diferents ciutadans. I és que el bon temps doncs ha esborrat els arenals i per la majoria dels municipis no comença la vigilància fins al juny. I és que el canvi climàtic està fent estralls pel que fa doncs a les temperatures. Arriba la calor abans de temps. Les platges s'omplenen i tot i la quantitat de banyistes, a la majoria d'arenals de la Costa Daurada encara no hi ha socorristes. La situació impulsada pel canvi climàtic i la desestacionalització del turisme es repeteix any rere any i ha pogut palpar-se també aquest cap de setmana passat, també en el nostre municipi. Es té que allargar els serveis de salvament? Es pregunta la gent. Està clar que el socorrisme té que replantejar-se i adequar-se a l'ús de les platges, assenyala Pablo Martín, màster en protecció civil especialitzat en salvador aquàtic. Pugen les temperatures, segurament doncs aquest cap de setmana estan totes les platges a rebussar i el 90% de Catalunya no té servei. La majoria d'ajuntaments ho posen en marxa el 15 de juny, com també aquí a Cunit. Martín apel·la també a la responsabilitat dels usuaris. Si un es fica al mar, ha de ser conscient de les seves capacitats, perquè no pot haver vigilància les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Però això no treu, diu, que la cobertura tindria que ser més àmplia o comptar amb algun sistema reactiu per atendre successos. El servei ideal seria, doncs, una visió automàtica que no sigui cada ajuntament el que decideixi els seus recursos, ja que, a grans diferències, Barcelona inverteix 2 milions d'euros per temporada i Deltebre o cada d'aquests, per exemple, no té socorrisme. Basada en l'ocupació de les platges, generalitzant i a grans trets, de maig a octubre s'ajustaria més a la realitat, valora Martín. A l'estiu ha guanyat dies a la primavera i a la tardor i els serveis de platja segueixen en unes temporades que haurien d'ampliar tant a l'inici com al final. Sovint els socorristes omplenen les platges quan hi ha més gent i a l'anar-se'n deixen també a molta gent allí, apunta Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica. Encara que al litoral doncs, hi ha una hervida de gent, el servei de salvament de moment opera únicament amb 4 treballadors. Això pel que fa, per exemple, a Salou. És un dels exemples que remarcava aquest mateix tècnic. D'altra banda, també doncs, recordem que a Calafell, la Setmana Santa, es va activar també el servei de socorrisme i des d'aquesta època estan tots els caps de setmana. També en altres localitats com el Vendrell s'ha introduït aquest any un servei especial per Setmana Santa amb la participació de 8 socorristes entre 3 punts de vigilància. No obstant això, el primer cap de setmana de juny no comença la temporada de salvament, que arrenca únicament els dissabtes i diumenges i a partir del 20 de juny, al qual hi haurà efectius durant tots els dies de la setmana. A Cunit és des del 15 de juny i fins al 15 de setembre. I una 50ena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. D'altra banda, i segons la Fura, els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. I és que els alumnes de la nostra comarca podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. I així ho ha confirmat el Departament de Recerca i Universitats. Després de que a finals d'any passat, de l'any passat, ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat. No es tenen en compte els anys de la pandèmia, que aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la universitat al Pau sense sortir de la comarca. En concret, hi haurà 3 tribunals de la Pau a la comarca, tots 3 situats al Vendrell, on es faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquests 2 centres, a més dels instituts de la Mediterrània, del Vendrell i l'Institut de la Talaia de Segur. El segon tribunal estarà situat a la seu de la Universitat Rovira i Virgili, a Coma-ruga, on s'examinaran els alumnes dels instituts de l'Arbós i Camí de Mar de Calafell. I el tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, al Camp Joliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. En total seran uns 400 alumnes del Baix Penedès que enguany faran les Pau. I recordem també que avui dimecres a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar, a càrrec de Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.com. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, demà dijous, dia 4 de juny, a 5:45 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà el dissabte 6 de juny a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem que s'amplien horaris al ioga a la platja. Doncs nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recordeu, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I el proper dilluns també a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys, que l'inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, divendres 12 de juny a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, si estàs buscant feina o vols millorar la teva oportunitat laboral, des del Consell Comarcal del Baix Penedès organitzem un taller de recerca de feina per ajudar-te a reforçar la teva candidatura i preparar-te millor per al mercat laboral. Recorda, el 22 de juny a la plaça del centre número 5 de la Vendrell i el 14 de juliol al carrer dels Horts número 5 de Cunit, de 9 del matí a 2 del migdia. Inscripcions a ocupació@baixpenedès.cat o bé doncs també trucant al 977-157-167, 977-157-167. Impulsa el teu futur. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols mitjos ara a aquesta hora, que es mantindran fins a mig matí en tendència a desaparèixer imposant-se el sol amb el cel clar la resta del dia o amb algun núvol baix al final de la jornada. I amb una temperatura que avui és més agradable, ha baixat notablement la temperatura, s'ha situat en 18 graus de mínima, feia dies que no teníem la temperatura tan agradable, i a hores d'ara ja han passat els 20, però avui la màxima també quedarà més curta i estarà entre els 25 i 26 amb una humitat que serà clarament més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb cops moderats o forts al centre de la jornada, fent que la mar avui estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui més variable, sí que encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos al matí, que aniran a més a partir de migdia amb l'arribada d'un front que taparà el cel a la tarda, i demà, entre el vespre i la nit, esperem pluges i ruixats irregulars, localment d'una certa intensitat, i amb unes temperatures que aquesta nit es mouran entre els 18 i 19 de mínima, mentre que demà la màxima continuarà reculant una miqueta i ja no passarà els 25, amb una humitat una miqueta més alta que avui. Vents de garbí, febles en cops moderats al centre del dia i fent que la mar sigui moguda amb maror i àrees de forta maror al final del dia.
3: Merry, merry, go round, come on, jump on. Merry, merry, go round, it's fun.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
6: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
5: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
7: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
8: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
5: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
7: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
5: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
7: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
5: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
7: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
5: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
7: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
5: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. Joan Barberà.
10: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
5: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigcalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Ho hem sabut fer només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
6: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
12: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
12: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
5: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
14: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
13: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
15: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
13: Illa també ha advertit que alguns corren massa i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
4: Notícies en xarxa.
5: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
17: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
16: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
5: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
7: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
5: Olot FM, Roger Isern.
18: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
19: Estàvem convençuts de que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
18: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
5: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
7: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
7: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
5: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
20: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
21: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
20: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
5: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
1: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, a relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
0: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
5: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
18: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 8:45 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
22: I per això hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
18: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'avinguda de Romà per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
4: Notícies en xarxa.
5: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
24: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
23: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
5: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
25: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
26: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. poder també fer les franges de protecció perimetral.
25: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% és forestal.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar el darulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
7: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
5: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
3: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
6: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
2: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
5: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Era un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Álvaro Aya.
8: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
10: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
11: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, també ens afirmamos nostra presència en el Vallès.
8: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
5: Això a Grifols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
7: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
5: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
27: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
12: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
28: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
12: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
5: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
9: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
13: L'Assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la Divisió d'Honor Femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que, fins a la setmana passada, mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí, l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i, ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
14: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
13: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
9: Gràcies, Josep Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
15: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
9: I a la Lliga EFA, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
16: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la marca esportiva.
9: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
17: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi... El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivera o menta. Vinagreta de llimona, oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades, justament, aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
0: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa? O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
0: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
3: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
14: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia després d'una

0: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
4: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
2: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
3: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
2: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
6: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
5: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
2: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
7: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
8: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació per a inclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
7: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
2: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
3: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn

0: peix cada dos dies per motius econòmics.
1: Notícies en xarxa.
2: Són 3:15 a Barcelona. L'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellver, bon dia.
3: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
4: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
3: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
2: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
5: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
6: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, si era ben atès.
5: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
0: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
7: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
8: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
9: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
7: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
2: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
11: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució, no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que, a més, tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
10: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
2: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
13: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
12: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
14: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
12: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
15: No intentes ocultar, és impossible.
2: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
15: Talón de Aquiles, casi...
0: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Guinea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor, guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
16: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
17: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
16: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi ha escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. En un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
18: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, 2 temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
16: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els 4 equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga, disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
19: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
20: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
19: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
16: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, Indignació a Terrassa, pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
2: Gràcies, Joan Barbara. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: El programa Revival, on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
3: 80, amb Núria Ruiz.
4: A Ràdio Cunit.
3: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
5: Jor Lenny,
6: Candy
7: y Lucho en... Somos
8: los
9: Black and White.
7: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
9: Black and White.
7: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: ¿Todavía te emocionas cuando escuchas esto? ¿Sigue sacando ese niño que llevas dentro?
3: Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis. Es el juego de colores que cantamos para ti.
2: ¿Te quedan ganas de salir a la pista de baile? Entonces, no hay duda. Lo tuyo es EGB FM.
4: Con Valen del Olmo i Xavi Nusas.
2: Els dissabtes a les 2 del migdia i els dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Cunit.
5: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
6: Soy mujer migrada.
7: Je suis les femmes migrées.
8: Ich bin migrierte Frauen.
9: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
10: وشنرنتيني.
11: Sono donne migrati.
12: 私は移行された女性です。
13: I migrated women.
14: Estou mulheres migrados.
15: Nish tamrat tamhajar.
6: Soc dona migrada.
16: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
6: A Ràdio Cunit.
16: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
17: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
18: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
16: La CDteca, con Karen Iles.
2: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
4: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: George Lenny,
2: Candy
3: y Lucho en... Somos los
4: Black and White.
3: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
4: Black and White.
3: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Puny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva volta con un bitón pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
3: Hit Parade, el podràs escoltar tots els dissabtes

0: Jordi Casas. Jordi Casas.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشي نيرين تيني.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です。
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migradas.
2: Soc dona migrada.
11: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Ràdio Cunit.
11: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
11: La CDteca, con Karen Iles.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Ràdio Cunit, el 107.0.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Algú va dir... La música és el llenguatge universal de la humanitat. I aquí l'escollim junts.
1: Hola, Albert. Feu un programa molt collonot. Em dic Joan, sóc de Molló. M'agradaria escoltar Se llama Maria, de Tori de Lara, sisplau.

0: Se llama Maria va ser un gran èxit aquí, escrit originalment per Pino Donaggio, però l'amable amic comunicant de l'arxiu de contestador automàtic ens ha demanat la versió de Toni Dallara, que va néixer el 1936 a Campobasso, Itàlia.
1: Si algún día en cualquier parte...
0: A mi també em provoqueu amb les vostres peticions molts records. Corria 1965, jo no em crio, però recordo que el meu pare sovint li dedicava aquesta cançó a la meva mare, perquè la meva mare es diu Maria. Sobretot els diumenges al matí, que és quan tots podíem escoltar discos. I ho fèiem des que despertàvem a primera hora. Ai, records de tota una història, perquè la història... Tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que no sembla mai història quan l'estàs vivint.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: En antena, des del llunyà octubre de 1993, a través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears que l'emeten en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen als seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Els trobaràs també a les plataformes Spotify, iVoox.com, Apple, Podcast Google i Amazon Music. Per si no et vols perdre res. Per si vols recuperar els últims programes emesos i portar-los amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan no tens ganes de fer res, quan vas en bus o potser en metro. El Coco va amb tu. I al descarregar-te les dues hores de programes setmanals, pots escoltar-les per fragments o íntegrament senceres, com et convingui, com et vingui de gust. Gràcies als fidels des de fa tant de temps, la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. I un agraïment especial a tots els que hi participeu. Per exemple, dient-nos quina és la veu femenina que més us agrada. En Manel Martínez de Terrassa diu el seu nom és Lisa Lovren i et recomano que escolteu No Maybes o qualsevol d'ella perquè totes són fantàstiques. Doncs prenem nota de la teva votació.

0: Ei, doncs, tenies molta raó, Manel Martínez de Terrassa, al votar per aquesta veu tan especial de la Lisa Loughran, actriu de cinema i de sèries de televisió, i cantant, és clar. Per cert, parlant de sèries, recorda que una altra de les seccions que tenim obertes és que ens diguis quina sintonia de quina sèrie de televisió dels anys 60, 70 i 80, que és quan hi havia poques cadenes i gairebé tots veiem les mateixes sèries, quina sintonia t'agradava més. No necessàriament t'ha d'agradar la sèrie, sinó la música de capçalera de la sèrie, eh? La sintonia. Digue'ns-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Filled our hearts with fear and doubt, the love had come. No, Mavis, aquest tema no pot ser. És original del 2009. Quina veu femenina t'ha agradat sempre més cantant? Potser Anna Belén? Ho dic perquè diversos de vosaltres heu votat per l'Anna Belén, però no la posarem perquè ja va sonar, i molt, en el programa especial del 30 aniversari en antena d'aquest programa, amb el que ella va ser la madrina, la protagonista de tota una hora. L'amic Lluís Aymerich diu que entre les millors cantants femenines hi troba a faltar a Dusty Springfield, a Mina, a François Sardí, a Iva Zanicki... Ah, i també diu a Glòria. Com a mínim, diu, per dir-ne algunes. Bé, Lluís, el joc està en dir-ne una només. De tota manera, algunes de les que tu ens proposes ja han sonat, eh? El que passa és que avui dia, com que molts oients ens escolten molt més tard de quan surt el programa a l'antena, perquè ho fan en diferit, i vés a saber en quin moment ni quant temps ha passat mentrestant, doncs clar, han anat passant coses i han anat sonant cançons. De Mina, precisament, era la cullerada que pensava posar jo avui. Però t'has recordat de Glòria. I jo li tinc molt afecte, a la Glòria. Glòria ens va enamorar amb la seva veu, amb la seva manera de cantar, i a més és un oient habitual d'aquest programa. Per això un dia la vam trucar i la vam entrevistar, així que com que votes per ella, escoltarem una de les seves cançons escollides durant l'entrevista. I, bueno, et pots imaginar quina és la cançó que, teva, que més sovint em demanen? A veure si l'encertes, va.
1: Aviam, les que van tindre més èxit, la del Si Supieres...
0: Aquesta. Efectivament, Si Supieres. Si Supieres els hi encanta, escolta.
1: Si Supieres.
0: Sí.
1: Bueno, posem el Si Supieres, el Si Supieres per tota la gent, cari.
0: Vinga,
1: Si Supieres. Sí, dedicat a tots, de veritat.
0: Que a vegades a mi em pregunten, perquè clar, tu dius Si Supieres lo que he hecho por volverte a ver. I hi ha gent que diu, ¿qué ha hecho? ¿Ha matado a alguien? ¿Qué hiciste por volverlo a ver?
1: Ai, t'asseguro que virgueries, cari, i dic que... Sí, i armar la gorda i saltar-me moltes prohibicions i el que... O sigui, vaig fer el que no sabia de fer o el que m'havien dit que no sabia de fer.
0: O sigui, va ser molt...
1: Llavors jo ho feia.
0: Va ser transgressora i vas viure molt intensament tots aquells anys.
1: Home, és que crec molt en mi i per molt que em diguin, si jo ho crec, ho faig.
0: I fas molt bé.
1: I ja està.
0: Vinga, si supieres.

0: cuando lo quieras tú. Si supieras lo que he hecho por volverte a ver. Segurament més d'una cocodrila s'estan recordant de coses que estaven prohibides però que ella va fer per veure el seu amor. Per exemple, si, sense anar més lluny, quan va sortir aquesta cançó, l'any 72.
1: Si supieras lo que he hecho por venirte a ver.
0: Glòria, Glòria Tomàs, nascuda el 1952 a Barcelona. Per cert, que abans no us he dit que Lisa Loughran, que tant us ha agradat segurament, la primera dona d'aquesta secció, és sueca i nascuda l'any 78.
1: Si supieras que he mentido por volverte a ver.
0: Però la meva cullerada d'avui, com abans us anticipava, també és de l'any 1972 i és de Mina. Jo la vaig descobrir amb aquesta peça, Amor mío, però més tard em vaig assabentar que ella aleshores ja era una cantant molt consolidada des dels anys 60.

0: És una balada amb molta força. Encara m'emociono a l'escoltar-la, recordant la primera vegada que la vaig sentir. Perquè hi ha cançons que no s'escolten, que es senten. Amor mío. 1972. Era Mina, cantant i actriu. La coneguda com la Tigresa de Cremona, nascuda al març de 1940 i que, com tantes d'altres, es va presentar a un concurs de cantants de la ràdio d'amagades dels seus pares. Perquè en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? En aquell temps, segons m'han dit moltes cantants que he tingut la sort d'entrevistar, dedicar-se al món de l'espectacle en general, fos cantant o actriu, per exemple, que en aquest cas ella era les dues coses, segons quins llocs, estava considerat poc menys que dedicar-se a la prostitució. I per això ella es va presentar d'amagat. Però resulta que va agradar molt, que es va començar a ser famosa, i els pares es van assabentar que aquella noia que s'estava fent famosa era la seva filla. Amor mío. Amor mío. Ara fem un canvi, però només d'uns 3 anys més endavant, a l'escoltar aquesta sintonia, per donar pas a una carta. Bueno, és un correu electrònic, però és com una carta dirigida i rebuda aquí a cocodrilclub@gmail.com.
1: Això és Cocodril Club.
0: Al teu costat.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Diu, hola Albert, te llevo siguiendo desde hace muchísimos años. Hace tiempo te perdí la pista y antes de este pasado verano te reencontré a través de internet. Me llamo Manel Clapés, soy del barrio de Gracia en Barcelona, pero ahora vivo con mi mujer desde hace algunos años, ya nos jubilamos, en un pequeño pueblecito de la Costa Blanca en Alicante, Xirles, ya que mi mujer es de aquí, es alicantina. Por cierto, que tengo como vecino en un pueblo cercano al mío a Carlos Segarra de Los Rebeldes. Estamos cerca de Benidorm y desde aquí te escribo y te escucho en la playa, en el coche, corriendo o simplemente relajado en casa, ya que me descargo todos tus programas. Ah, doncs, quan vegis a Carlos Segarra, al Carlitos, li dones molts records de part meva, perquè som molt amics des dels anys 80, hem treballat junts, hem compartit molts moments de ràdio. Bé, diu, pues dicho esto, te paso mi lista de 10 intérpretes favoritos del pasado. Como tantos oyentes, me ha costado mucho escoger solo a 10, ya que a mí me gustan como 10.000. La música es mi afición favorita. Conozco casi todas las canciones que programas, hasta tus favoritas especiales. Hace poco escuché a un oyente de Sabadell que cogió como hilo conductor una discoteca en Sabadell de su juventud. Yo voy a coger una discoteca de Barcelona que siempre he llevado en el corazón. Trocadero. Trocadero, jo recordo quan es va inaugurar era la discoteca més gran de la ciutat. Després vaig tenir l'oportunitat de treballar durant molts anys com a presentador i finalment va ser l'embrió de les festes Cocodril, perquè vam fer una primera festa Revival abans de que comencés a emetre's el programa Cocodril Club, 3 anys abans, el 1990, i degut a l'èxit vaig continuar fent bolos amb la meva sessió de DJ Revival. I més tard, uns 3 anys més tard, com us deia, cap al 93, vaig proposar a la direcció de l'emissora que em deixessin portar aquesta sessió Revival a la ràdio, a fer un programa Revival que ningú es podia imaginar que faria més de 30 anys a l'antena. Bé, diu, yo andaba loco por ir a Trocadero en el año 73, pues no dejaban entrar en las salas hasta que no cumplías los 18 años. Podía más o menos colarme en otras, pero no en Trocadero. Yo vivía en el barrio de la Sagrada Familia por entonces, y el día de mi cumpleaños, el 24 de diciembre de 1973, Nochebuena, por la tarde, por fin pude entrar en Trocadero. Era mi aniversario y, oh, casualidades de la vida, ese día conocí a una jovencita de nombre Conchita, que más tarde se convirtió en mi mujer. no se podía tener mejor suerte. A los dos nos gustaba mucho ir a bailar, más a ella que a mí. Ese día actuaba en la discoteca un grupo que a mí me gustaba mucho, Los Ángeles, y de ellos escojo la canción Lo mucho que te quiero. Con mi mujer aún seguimos recordando esa tarde de Nochebuena, ese año que ya va a hacer más de 50 años desde que nos conocimos en Trocadero.

Lo mucho que te quiero. Era 1969 i eren Los Ángeles des de Granada amb una fantàstica harmonia de veus. Però el nostre protagonista ara mateix, en Manel Clapés, va escoltar aquesta cançó 4 anys més tard, al 73, en directe a la discoteca Trocadero de Barcelona. Que supieras, vida mía, un 24 de desembre en el que va conèixer Conchita. A finals dels anys 90 vaig poder contractar en diverses ocasions a Los Ángeles perquè actuessin en directe a l'escenari del nostre estimat Cocodrilo Club. I ells van venir encantats diverses vegades des de Granada i amb molta il·lusió i emoció al comprovar que els oients d'aquest programa complien la sala se'n recordaven perfectament de totes les seves cançons. Diu en Manel, la segunda es de un grupo que me encantaba por entonces y no paraba de sonar en Trocadero. Del sonido Philadelphia, I Love, I Lost, de Harold Melvin and the Blue Note.

Doncs mira, Manel, m'ha agradat molt que recordessis Harold Melvin and the Blue Notes, perquè eren molt bons i ara feia molt de temps que no sonaven en el programa. I Love and I Lost és el teu tema escollit, que vol dir M'encanta, m'he perdut, i també és del 73. Aprofito la benentesa per recordar-vos que al final de la segona hora de programa us convidem a ballar en el nostre espai Els Més Ballats de la Història, on també esperem que participeu apuntant-nos, proposant-nos un tema que us hagi fet ballar de qualsevol època. Per exemple, aquest de Harold Melvin. Ah, però llavors les discoteques posaven lents i ens diuen Manel Clapés des d'Alacant: La tercera és un baladón que sonava también en Los Lentos. Angie de los Rolling Stones, otro de mis grupos favoritos. Con esta canción nos dimos el primer beso. Qué bonito. Permetràs que només escoltarem un trosset perquè va sonar fa molt poc sencera el programa. Angel. I les bones cançons com aquesta. When will those clouds all disappear? De tant en tant hem de deixar-les descansar perquè no es gastin. Angel. No gaire temps, però sí el suficient com per tenir ganes de tornar-la a escoltar. Era la tardor d'aquell 73. I va ser una de les 100 millors cançons del segle XX, segons més de 10.000 votacions dels oients d'aquest programa fetes a final de segle. Angie era la tercera d'en Manel Clapés i diu la quarta, otro baladón, del Sonido Filadelfia. Me and Mrs. Jones, de Billy Paul. Qué temazo, Albert. Doncs sí. Jo i la senyora Jones ens trobem cada tarda a les 6 en el mateix cafè. I junts estrenem noves paraules. El que no diu la cançó és que opinava d'aquestes trobades el senyor Jones. Oh.

les coses, clar, és que han passat molts anys, eh? Aquí es va publicar el 74. S'havia estrenat uns mesos abans en exclusiva a una discoteca d'Eivissa. El meravellós tema d'amor de Barry White, que ens deixava el 2003 esperant un trasplantament de ronyó, que no va arribar. La Sexta es de otro grande para mí, el señor Paul McCartney y Band on the Run. Por cierto que José María, el DJ de aquella época en Trocadero, la utilizaba para hacer el cambio de lentos a bailables. Doncs sabràs, Manel, que Josep Maria Cusó, DJ de Trocadero, està en contacte amb nosaltres, va venir a veure'ns un dia a la discoteca Barrocos de Barcelona i està des de fa molts anys a Austràlia, però gràcies a les noves tecnologies estem en contacte contínuament. Ell va ser un gran DJ de tots aquells anys.

Amb aquests canvis de ritme, no m'estranya que el bon amic, el bon company DJ Josep Maria Cussó, l'any 73 la posés com a transició. Entre els lents i els ràpids. Perquè t'asseguro que per ser un bon DJ sovint s'ha de ser un bon psicòleg més que un bon DJ. Com algú va dir, els DJs gestionem les emocions dels altres i aquesta és una gran responsabilitat, us ho puc assegurar. A més, bé s'ha de saber com ve cada client, com ve cada assistent. Vull dir, si ve trist, si ve enfadat, si ve content. I com encertar la selecció musical perquè agradi a tots és gairebé impossible, però almenys a una gran majoria dels que estan a la sala de ball. Band on the Run. També del 73. Paul McCartney en solitari ja, és clar. La sèptima, diu en Manel Clapés des d'Alacant, ¿quién dice que en los 70 no se escuchaba rock en las discotecas? Hombre, sí que se escuchaba y se bailaba. En Trocadero sonaba mucho otra canción de uno de mis grupos favoritos. The Bachman Turner Overdrive. ¡Hombre, pero si también es uno de los míos! Cabo que tingui una excusa per tornar a sentir aquest temazo. You ain't seen nothing yet. Digo, como dices tú, toma ya.

Darrere de cada cançó, de cada bona cançó, hi ha una anècdota, hi ha una història, i la d'aquesta l'he explicat diverses vegades. Aquesta cançó no estava prevista que es comercialitzés, que es publiqués. Era una cançó feta per una festa d'aniversari d'un germà dels components de la Bachman Turner Overdrive, que era una mica tartamut, i per treure-li el complex al nano, a la cançó tartamudejaven expressament, com podeu escoltar a l'arribar a la tornada, l'estribillo que dèiem, oi? Però, esclar, és que a la festa estava el mànager de la banda i va dir: "Ei, però si aquesta cançó és boníssima, això no es pot quedar aquí en privat, eh? L'hem de publicar." I va ser un gran èxit el 1974. You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res. Que bona! Diu l'amic Clapés, Manel Clapés: "La octava va para un intérprete italiano que también nos gustaba mucho en esa época. Tenía una canción llena pistas, Il Velero, pero yo me pido nuestra canción favorita, Il mio canto libero, de Lucio Battisti, una canción atemporal. Con esta canción saqué a bailar por primera vez en Trocadero, a la que se convirtió en mi mujer unos pocos años más tarde, en el 79.

0: I parlant de sensacions, quines estàs rebent?
1: El pelo del fantasma del pasado.
0: T'ho dic a tu, que potser ja vas viure aquells anys, 73, 74, però que estem donant una volta per la selecció de l'amic Manel Clapés de Alacant. Quant temps feia que no escoltaves aquestes cançons? Quins records t'ha portat, per exemple, aquest Il mio canto libero de Lucio Battisti? Com han agradat els cantants italians de sempre a casa nostra? Però aquest era diferent. Era innovador i se'n va anar molt jove, el 1998. Diu: la novena se la dedico a mi mujer, la reina bruja de Nueva Orleans. Carai. Digo, también la bailábamos en otra discoteca legendaria de la época, Planeta 2001. Qué pena que tampoco exista. Bueno, ya no queda casi ninguna, Manel. ¿Sabías que los dueños de Planeta 2001 eran los primos del dueño del Trocadero? Ah, sí. Y no estaban demasiado lejos una de otra. Els Riba. Jo vaig treballar molt a gust amb ells. Va ser un plaer. Digo, en Manel, creo que esta del grupo Redbone era una de nuestras favoritas de entonces y creo que era muy buena. Ya no se hacen canciones así. Doncs no, aquesta és del 72 i realment no fallava a les festes particulars que fèiem aleshores, eh? Redbone. Mary.

0: Ella era la reina bruixa de Nova Orleans. Ens falta una cançó de les 10 escollides per l'amic Manel Clapés des d'Alacant. L'escoltem d'aquí uns instants. Algú va dir, la imaginació és el llapis amb el que dibuixem les nostres millors aventures.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Charles Chaplin, el genial xarrot, va dir en certa ocasió: mai trobaràs un arc de Sant Martí si estàs mirant cap a baix. Què estàs mirant? Una cançó, potser?
2: Hola, bon dia. S'escoltem molt sovint ara des que tenim el nen. I ens agradaria escoltar la cançó del Cadillac Solitario, de Loquillo.

0: Cadillac Solitario, entre d'altres coses, ens dibuixa una ciutat de Barcelona que ja no existeix. L'hem escoltat en la seva versió enregistrada en directe a l'antic Celeste, que formava part d'un doble àlbum anomenat A por ellos, que son pocos y cobardes. A mi m'agraden les anècdotes i gairebé amb totes les cançons que ens proposeu tinc alguna història per explicar. Quan va sortir de promoció aquesta cançó i la posàvem contínuament a la ràdio, era 1988 i llavors jo tenia un nou director a la cadena 13, l'amic Xavier Tortres, que malauradament ja no està entre nosaltres, i per, segons els estudis d'audiència, segons quines hores, teníem una competència ferotge amb una altra emissora. Estàvem més o menys igualats, a vegades guanyàvem nosaltres, a vegades guanyaven ells. I ell, per animar-me, entrava a mig programa en directe i em deia, a micro tancat, eh? A por ellos, que son pocos y cobardes. Perquè li va fer gràcia aquest títol, que era el genèric d'aquell doble àlbum enregistrat en directe per Loquillo. Aquesta era la cançó que ens proposava l'arxiu de contestador automàtic. Però quina és una cançó especial per Loquillo? Li preguntàvem...
1: Que t'agradés especialment?
2: Que m'agradés. Bueno, en aquella època, aquí venia tots els grups de l'Estat a gravar, perquè no estaven els estudis, tu ho saps bé. I en aquell moment, doncs, els grups que trencaven eren Burning, que hace una chica como tú.

El títol d'aquesta cançó poc després també es va utilitzar per una pel·lícula. Corria 1978 i això encara no era movida madrilenya. Li deien música urbana, però sens dubte va desencadenar en aquella movida històrica. Una cançó molt especial per Loquillo, del grup Burning. Ara feia temps que no els escoltàvem, eh? Recordes una cançó vinculada a la teva mili? No sé si et va tocar fer-la, si t'ho vas passar bé o si t'ho vas passar fatal, però segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et dirigeix immediatament a aquella època de la teva vida. Digue-m'ho per correu electrònic, participa en el programa. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet en Miquel Campaner Gaia, que diu: salutacions, Albert, la meva cançó de la mili era la de Supertramp, Give a Little Pit, caserna d'artilleria AAA de Gavà. El jukebox del Hogar del Soldado sempre seleccionava aquesta cançó. Era 1977. Oh yeah! I era una bona cançó, va ser el primer gran èxit de Supertramp. I gràcies a ella vam recuperar discos anteriors que ells havien publicat, també molt bons. Mira, va ser una de les primeres cançons que vaig presentar en directe a la ràdio, a la mítica Radio Club 25, de la que vaig ser DJ i fundador.

Give a little bit, una super banda. Super Trauma. La cançó, la bona cançó que li recorda a l'Emili i a l'amic Miquel Campaner Galla. Em fa gràcia perquè ell diu, era 1977. Jo sempre procuro dir-vos l'any de publicació original d'una cançó, doncs perquè situeu l'acció i també per si ja hi éreu, doncs que recordeu què passava aquell any a les vostres vides. Però, curiosament, tots els que ens heu proposat una cançó vinculada a la vostra mili no heu oblidat mai l'any. És d'aquelles coses que marquen. Jo ho comparo a l'any que vas deixar de fumar. Oi que tampoc l'has oblidat mai? És curiosa. Aquesta del 77.

I ara, la meva especial d'avui. Desitjo que t'agradi. És del 93. Es diu Slow Dancing with the Moon.

0: is long dancing with the moon.
1: Still a starry-eyed kid, slow dancing with the moon.
0: Ballant lentament amb la lluna. És Dolly Parton, des del 1993. Ella va néixer a Tennessee el 1946 i està considerada com una de les millors del country. És cantant, compositora i també actriu, i productora, i escriptora, i filàntropa, i també empresària. Una dona polifacètica. Per cert que recentment s'ha pogut veure en cines, és a dir, en pantalla gran, un concert d'ella amb molts artistes convidats també molt famosos. Està molt bé que el cine es reinventi i no tan sols projecti pel·lícules, sinó a vegades òperes o concerts en directe o en diferit. Ha estat la meva especial d'avui, espero que t'hagi agradat molt. La pròxima és de les versions d'en Ramon Castells.

0: motion.
1: Poetry in motion, però segurament tu estàs pensant si jo la recordava amb una altra lletra. Però aquesta va ser la versió original, va ser un one hit wonder del senyor Jolly Tillotson, nascut a Florida el 1938. La cançó va sortir en els inicis, molt inicis del rock, el 1960. Però aquí va ser molt més coneguda amb la versió que l'any següent va fer el Duo Dinàmico.

0: Poesía en Movimiento.
1: Poesía en Movimiento.
0: La versió al castellà del duo dinàmic Manolo i Ramon.
1: Contigo.
0: I aquells inicis dels anys 60 en els que potser tu ja hi eres. Gràcies a l'amic oient Ramon Castells per les seves versions. I gràcies al mestre José María Pallardó per escollir una cançó molt especial. Ho fa des de fa molts anys i a cada programa. La seva és música de luxe, és música al mil per mil. Hola, José María.
2: Hola, Pops. Resulta que estamos en el año 1971. Este es el álbum que consagró a Elton John y a su letrista Bernie Taupin. Es un disco impresionante con insuperables arreglos de cuerda a cargo de Paul McMaster. Es un disco que hay que tener. Por cierto, ¿cuánto hace que no lo escuchas por la radio?

0: segunda obra maestra, Libum, del álbum Man Man Across the Water, afirmación rotunda de Elton John. Un disco ideal para escuchar a todo volumen. Y no tengas miedo, tus vecinos te lo van a agradecer. Te lo aseguro.
1: Muchísimas gracias. José María Pallaró. Quin tamarro. Libum. Així vaig descobrir jo també Elton John el 1971.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. I had to escape, the
1: city was ticking and cruel. Tu creus que encara ens queda per compartir una cançó relacionada amb el món del motor? Oh, n'hem escoltat moltíssimes i de molt bones. Sí, cançons que parlen de cotxes, de motos, d'autobusos, d'autocars, o potser d'un tren, o d'un vaixell, o d'un tramvia, o d'estacions de tren o d'aeroports, fins i tot de metro, de taxis, d'avions. I també de carreteres i d'autopistes. Potser ens estàs escoltant ara mateix en moviment, veient paisatges guapos. En aquestes condicions segur que el programa i les seves cançons t'agraden molt més. Enviem un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com han fet la Laia, la Marina, la Clàudia i la Núria. Salutacions a tots els que ens escolteu en parella o amb un grup de persones. Com elles, diu, música, carretera endavant i la teva veu de vellut com a companyia. Moltes gràcies, o sigui que vosaltres m'estàveu escoltant en moviment, eh? Diu, ens encantaria que ens posessis Bill Withers i Ain't No Sunshine i també Country Roads de John Denver. A veure, la de Bill Withers està agafada amb pinces perquè no té cap vinculació en el món del motor, eh? Però diu, quan ella se'n va, no surt el sol. No fa calor quan ella està lluny i ella sempre està fora molt de temps. Em pregunto a on haurà anat aquesta vegada. Aquesta casa ja no és una llar. Ho sé. Bueno, sí, no té cap vinculació amb el món del motor, l'altre sí, d'alguna manera, perquè parla d'uns camins que et porten a casa, oi? Però mira, és molt bona i l'escoltarem.

és bona i és molt curta. Gairebé no arriba als 2 minuts, però és molt intensa, eh? Ain't no sunshine, no surt el sol, del senyor Ben Whitehurst, que ara feia molts anys que no sonava aquí al programa. És una cançó de 1971. Ell va marxar a l'altra dimensió el 2020 des de Los Angeles. Bé, és una de les dues que ens proposen la Laia, la Marina, la Clàudia i la Núria per l'espai dedicat a les cançons de motor. Sí, ja sé que l'altra és de John Denver i el que està entrant no és de John Denver, però té vinculació amb John Denver i a nosaltres ens encanta lligar les coses. És la ràdio que ens van ensenyar, la que hem mamat. És una ràdio feta com la d'abans, això del Cocodril Club. D'aquella ràdio que tanta...

0: te...
1: És possible que l'hagis conegut participant en tertúlies de televisió, com a responsable de molts èxits d'Operación Triunfo i de moltes altres coses. Però ell va començar escrivint i interpretant cançons com aquesta del 1984. I ens vam fer molt amics, davant del micro i fora d'ell, en festes privades, en viatges en vaixell, en moltes ocasions, i de fons sonava su manera de amar.

em venia molt de gust recordar tota aquella època, perquè ara feia molts anys que no sonava Alejandro Abad, ja que les amigues Laia, Marina, Clàudia i Núria em demanen una cançó meravellosa de l'admirat John Denver. Qualsevol excusa és bona per tornar-lo a escoltar. Take me home, country roads, que aquí es va dir llevadme a casa, caminos del campo. No diu com lo tienen que llevar, però sí, es tracta d'un viatge, encara que sigui potser petit, i té alguna vinculació amb aquest espai del motor que és molt ampli. Per què canta Alejandro Abad? Ah, perquè ell va conèixer a John Denver personalment.

0: una cançó que està sonant per primera vegada al programa, molt curta, fa pràcticament només dos minuts, que és del 1977, que es diu Ellison, i que va ser el cinquè, va formar part del cinquè àlbum d'Elvis Costello, que ara té 69 anys. Sí, és britànic. Ellison, la cançó més especial per al director de cinema Paco Arango, el director, per exemple, de la pel·lícula benèfica Mi Otro John, que et recomanem des del Cocodril. Ell la va cantar, ens explicava, perquè també ha sigut cantant al casament de la seva germana. La próxima la decideix Rafael Turia y a sus afluentes. ¿Qué no estaréis hoy, Rafa?
1: Pues hace ya 100 semanas, que se dice pronto, que dedicamos este mini espacio a los Eagles. Y siguen siendo uno de mis grupos de referencia, siguen pareciéndome geniales y siguen conservando una frescura y una clase impagables. Os invito, cocodrilos, a disfrutar de una de sus piezas míticas. Tequila Sunrise. It's a-

0: Qué maravilla, cocodrilos, tequila, sunrise, los Eagles.
1: ¡Oye! ¡Lore!
2: ¡Adiós, Albert, macizo!
3: ¡Hasta la próxima, cocodrilicuchis preciosas!
0: Un placer, cocodrilos...
3: ¡De todos los sexos y colores!
4: Gracias, Rafael Turia. I marxem ballant per deixar-te un bon gust de boca perquè recordis amb algunes cançons nits de festa, amb bon ambient, amb bones companyies. Els més ballats de la història. Un espai on també esperem que hi participis. Digue'ns una cançó, almenys una, que t'hagi fet ballar de qualsevol època. I digue'ns-ho per correu electrònic. Espero el teu mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Júlia Molina de Badalona, que ens diu... M'agradaria escoltar una versió discotequera dels anys 80, no recordo el nom del grup, d'una cançó que vaig descobrir molts anys abans per Matt Monroe, en castellà, que es deia No puedo quitar mis ojos de ti. Ah, doncs aquesta és una cançó amb molta història. Mira, tot va començar el 1967, quan la va fer Frankie Valli. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I la va portar fins al més amunt. You'd be lying. Va arribar al número 2 de les llistes. Va ser disc d'or. Però aquí va ser molt més coneguda, com tu deies, la versió al castellà de Matt Monroe.

0: del 1969.
1: Te quiero mucho, mi bien compréndelo, te quiero mucho.
0: Digo que la verdad.
1: Por intensidad te necesito.
0: Sí.
1: Digo-te la verdad.
0: Doncs jo no sé si és veritat, però a mi em van dir que Matt Monro era revisor d'autobusos i cantava. Feia el viatge més agradable, fins que un dia un cazatalentos, oi? Un senyor que tenia vinculació amb les companyies discogràfiques, li va dir, vine, que gravarem un disc. Encara omple la pista cada diumenge a la tarda quan ens trobem els cocodrils més bailongos a la discoteca Barrocos de Barcelona entre les 6 i les 10, al carrer Aribau 242. Tu encara no has vingut? La versió disco a la que feia referència la Júlia Molina és aquesta del grup Boys Tom Gang del 82. Això va ser un one hit wonder, sí, però va estar molt bé. Ei, Coco, procura ser feliç.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: nit, al 107.0.
1: Cada dimecres,
2: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
1: grans orquestres
2: amb Vicenç Soler
1: i Joan Argemí.

0: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشي نيرين تيني.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です.
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
10: Nish tamrat tamhazar.
1: Soc dona migrada.
11: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Ràdio Cunit.
11: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
12: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
13: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
14: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
2: Ràdio Cunit.
3: El 107.0.

Sí, amic, sí, estem a Ràdio Cunit i al programa de les grans orquestres. Hi ha coses a la vida que, doncs, tenen la seva importància, o la petita importància, o gens. Però bé, avui amb mi, el programa que fem avui, sí, és molt important, perquè és un programa que ja tenia previst ja tot gornit, tot amb les dates i tot les coses que us explico i tot això, i l'he tingut d'adelantar. Malauradament, l'he tingut d'adelantar. Per què? Doncs perquè el protagonista d'avui fa pocs dies que ens va deixar. Ens va deixar quan ja ho havia fet quasi tot, quasi, perquè mai s'acaba de fer res. Va marxar amb l'edat de 95 anys. Es tracta del gran Walter Teodoro Rollins, Sonny Rollins, que havia nascut el 7 de setembre de 1938 a la ciutat de Nova York. Va créixer al barri de Harlem, al costat mateix del local aquell de jazz del Savoy Ballroom, del Teatre Apollo, i també al costat, paradoxes de la vida, que va anar a viure al costat del que després seria el seu ídol, el saxofonista Coleman Hawkins. Doncs bé, quan que ho va descobrir, el sax ho va descobrir tan aviat, doncs s'hi va dedicar. Ídols d'ells també el Fats Waller, el Louis Armstrong, també va tocar el saxo alt, el saxo tenor, i bueno, ell intentava emular, doncs, amb el seu ídol, el seu Hawkins, que boi podem dir que no és que ho aconseguís, que tots eren igual de bons. Això va ser quan hi va haver la revolució musical del bebop. El Sonny Rollins, havia triat aquest disc perquè és com una excepció dintre de la seva carrera musical, que té una infinitat de discos, una vida tan llarga, doncs va fer molt de discos. Tot i amb això, de l'any 2012, que ja no actuava. Tocava pels seus amics, però ja no anava en cap local a tocar. He triat un disc que és un junt amb altres, amb molts més músics, com si diguéssim dir, ell li va dir una big brass, però això és com una big band. I dintre d'allò, d'aquest disc, hi ha dos temes d'ell. El primer que sentirem ara, a continuació, que és del mateix Sonny Rollins, que es diu Grand Street.

Sonny Rollins. El Sonny Rollins va començar a seguir de jovenet amb el Charlie Parker i molt aviat va quedar sota la tutela del Thelonious Monk, a qui després es va convertir en el seu icona, el seu gurú musical. Quan vivia al Sugar Hill, entre els seus companys de músics del barri, s'hi trobaven el Jackie McLean, el Kenny Drew i l'Art Tarly, ni més ni menys, grans figures del jazz. Però va ser el jove, el Sonny Rollins, qui va destacar, treballant també amb el Bud Powell i el Mike Davis. Això ho va fer abans de tenir 20 anys. Ara sentirem a continuació, cada peça que sentim, i es van canviant els músics, ara amb aquests sols de trompetes que hem sentit, hi havia els tres trompetes, el Reonal Jones, l'Ernie Royal, el Clark Terry, i també hi havia el guitarra, el René Thomas. Doncs ara també es van canviant. Ara sentirem a continuació una peça que està escrita pel conductor d'aquesta banda que estem sentint ara, aquest pianista i conductor, que també era molt amic dels Sonny Rollins, que és d'Ernie Wilkins. Escoltarem Lluny de l'Est.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bonito.
2: Bar La Piña.
1: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
1: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
1: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
1: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
1: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
1: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
1: Qué bonito que se está.
3: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Viton pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.

més ye-ye de les zones de Catalunya, Andorra i Ses Illes. Molt bé, com és habitual, aquí estic al peu del canó. Rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas, qui escoltava aquesta música de petit i més tard, ja més grandet, la va presentar com a novetat a les emissores de ràdio més potents de casa nostra. Això són 60 minuts amb la millor música dels 70s, 80s i 90s, una selecció brutal per a tots aquests i aquelles que ens escolteu directament, per exemple, en línia, online, o bé des del Ripollès, o bé des de Manlleu i l'Osona, o bé la Selva, l'Empordà, Girona Capital i el Gironès, o bé directament, per exemple, des del Vallès, Maresme, Barcelona i la seva àrea metropolitana, també el Baix Llobregat, el Bages, l'Anoia, avui s'incorpora la gent de l'Anoia, en especial l'amiga DJ Rúbia, l'Esmeralda Morreres. Una forta salutació, Esmeralda. També saludem directament a la gent del Bages, a la gent de Llei de la Terra Ferma, Andorra, Formentera, Eivissa, Ses Illes. També directament avui s'incorpora la gent de la Costa Daurada, Tarragona, Cunit i el litoral. I també saludem a la gent que ens escolteu des de Sitges Garraf. Molt bé, doncs, anem avui directament a encetar el programa amb una cançó que us posarà, si no sou calbs, els pèls de punta. A mi em costarà una miqueta, encara en tinc quatre, però aquests quatre se'm posen directament de punta, la pell de gallina, escoltant aquest tema de Georgios Kyriakos Panayiotou, més conegut com a George Michael, amb Anne Wrigley, els Worm, i una cançó que ara mateix dedico a tots els Carles. Això es diu Carles Whispers.

For You Lifeline, i tantes i tantes com per exemple aquell chant number one, Be Free With Your Love, o aquesta que es deia True, una cançó veritable, recordant ara mateix la música que sonava especialment a les discoteques quan feien els lents i tots i totes, crec, que ballaven. Spandau Ballet True, donant pas ara mateix als creadors de la cançó de la cervesa. The Joker. Recordeu a The Joker? Doncs si la recordeu, suposo que recordareu aquesta que fa poc va samplejar Eminem amb una de les seves cançons. Anys 70, aquí tenim a Steve Miller Band amb això que es deia Abracadabra.

Freddie Mercury, l'home dels termòmetres amb els Queen. Farruk Bulsara es deia realment, va néixer al sultanat de Zanzíbar. El seu pare era diplomàtic i bé, va estar vivint tota la seva vida posterior a Londres i especialment a Anglaterra. Queen, I want to break free. Senyores i senyors, això és Hit Parade 70s, 80s, 90s, arreu

0: tard de vespre, van organitzar una festa de... dels que anàvem a... al col·le, i vaig anar, vam anar allà, que érem uns 60. Oh, on diu, nen? Hi ha gent que no la coneixia. No la coneixia, tio.
1: Hit Parade, ens fem grans.

passa a la modernitat actual? Bé, la modernitat de l'any 1985, amb una noia que va començar ballant el vídeo de Born to be Alive de Patrick Hernández, es va introduir en el món de la música i en temes com Holiday, Like a Virgin, va començar triomfant. Luisa Ciccone, Madonna, amb un tema de la banda sonora de la pel·lícula Buscando desesperadamente a Susan. Into the Groove, Madonna, i ara mateix un home que fa 5 anys ens va deixar. Un dels grans músics africans i una de les cançons més brutals. No tan sols dels 80s, però sí de tots els temps. Anem a recuperar aquest tema que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat. Mori Kanté, Yeke Yeke. 500 sons.

0: Ostres! Ieque, ieque, suposo que us durà molt bons records. I la cançó que també us durà bons records, com la majoria dels temes de Hit Parade, és la que ara mateix ens presentarà aquest noi que cada vegada que gireu el dial, doncs el podeu escoltar arreu de Catalunya, no? A Catalunya i també a Andorra i ses illes. Gires el dial i escoltes l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Hola, què tal, Jordi? Què tal, oients de Hit Parade? Avui viatgem als anys 90 de nou per a recuperar una cançó paradigmàtica d'un estil que la primera meitat dels 90 va triomfar i de quina manera parlem de la música Eurodance. En aquest cas, però, es tracta d'una fusió que prové des de Brasil i que va acabar a Itàlia. M'explico. Es tracta de la formació Corona, que té una cantant que és brasilera. Estem parlant d'Olga de Souza, amiga del futbolista brasiler Pelé, que va viatjar a Itàlia a la cerca de productors que poguessin preparar algunes cançons a les quals ella fos cantant. I així va néixer aquest projecte tan exitós que es va anomenar Corona, de la qual Olga de Souza era la cantant. El 1993 va aparèixer el primer single de Corona, que és el que us portem avui i que va ser un èxit monumental. Avui dia és encara un dels temes més recordats de la música dance dels anys 90. The Rhythm of the Night.

El Pelé, eh? Sí, sí, és que en el món de la música tot sempre hi ha pilotes per enmig, eh? Aquesta noia la vaig conèixer als anys 90, va venir a la ràdio on treballava, li van fer una entrevista i l'altre dia la vaig intentar afegir al Facebook i va passar olímpicament de mi. Corona, the rhythm of the night. Moltíssimes gràcies, Esteve Llop, per aquest bon gust musical. Déu t'ho pagui, amb forces micròfons, amb un equip per fer ràdio tremendo i un cotxe elèctric. Doncs vinga, senyores i senyors, seguim directament a Hit Parade amb una altra cançó que més o menys a l'època de Corona vaig presentar també en viu i en directe, possiblement abans. Snap, Rhythm is a Dancer.

així una miqueta similar, snap, ruï de missa tensa, un baix sospitosament similar i una cançó de Culture Beat que es deia Mr. Vain, el senyor Vanitat. Era la música que sonava directament als anys 90 i que ara mateix continua amb una banda produïda pel productor de Milli Vanilli, els Bonnie M, un home que ens va deixar no fa pas massa, es deia Frank Farian, i era el rei de les produccions. Entre d'altres, aquesta cançó que ara escoltarem de La Bouche, una cosa que es deia Sweet Dreams. Sweet Dreams.

0: Eren finals dels 90 quan directament des de Köln, Colònia, Alemanya, arribaven Fragma amb això que es deia Tócame. Molt bé, marxem. Salutacions de Jordi Casas. També us diu adéu l'Esteve Llop. Esteve.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, home, marxem a ritme d'una de les grans cançons de la història de la música de ball, del trance, del house. Sister Bliss, Rollo, Mexi Jazz, que ens va deixar fa poc, al front de Faithless, al qual dedico, amb un noi que era DJ i ara és cuiner a les Filipines, oi, David Bay?

Faithless. Insomnia. Molt bé, senyores i senyors, i tornem a la propera edició de Hit Parade. Espero que us ho hagueu passat bé, gent d'arreu de Catalunya, Andorra i també Sesilla.

0: myself pet deeper still. The night I write by candlelight, I find in sight fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep.
1: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la dona.
2: Ràdio Cunit. Al 107.0.
3: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
4: Soy mujer migrada.
5: Je suis une femme migrée.
6: Ich bin migrierte Frau.
7: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
8: وشني رنتيني.
9: Sono donne migrati.
10: Watashi wa ikko sareta josei desu.
11: I migrated women.
12: Estou mulheres migrados.
13: Soc dona migrada.
1: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
13: A Ràdio Cunit.
1: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música, cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
1: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Conill. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
7: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
8: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
9: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
6: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
10: El Café de la Mañana, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio de reflexión, información y entretenimiento. Los jueves de 6 a 7 de la mañana con Heider Williams y Asier Rodríguez. Amenizamos tu mañana de jueves desde el 107.0. Radio Cunit, nos despertamos contigo.
11: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Hola, què tal, amigues i amics de la cuina d'en John? Com estem?
1: Bueno, jo crec que estem força bé. Passat tot l'estiu i ara tornem un cop de nou aquí no fent ni criant pèl.
0: Molt bona nit, amigues i amics de la cuina d'en John. Una setmana més amb vosaltres. Sí, sí, podeu ballar i fer el que vulgueu, eh?
1: Sí, podeu fer el que vulgueu, però aneu en compte, sobretot per no caure al terra, eh?
0: Què tal, Joan? Com ha anat a l'estiu?
1: Bé, bé, bé. No sento les cames, però tot bé, tot bé. Al Vietnam les coses estan diferents i, bueno, ja saps que igual tinc que anar cap a la zona de... Bueno, ja saps on hi ha gresca, on hi ha guerra, jo tinc que anar allí amb els meus...
0: En què? Amb els teus, què?

qualsevol, les nostres receptes de cuina, que sempre són les més interessants, i amb els nostres convidats.

Avui tenim de convidat el nostre amic que té dos personatges, ell mateix és dos persones, però és una.

Bueno, amigues i amics de la cuina d'en John, una setmana més aquí amb vosaltres. I ara passarem una recepta, que és una recepta d'una lasanya feta, molt bona. A veure com en surt, vale? Per aquesta lasanya, el que necessitarem seran 700 grams de bolets, setes, el que vulgueu, xampinyons, shiitake, níscalos, el que vulguem. 700 grams. 18 planxes de lasanya, dos dents d'all, un porro, 250 grams de salsa de tomàquet, amb una miqueta d'oli d'oliva extra perquè quedi tot ben sofregit. Una mica de tomillo, pebre negre, una mica de vi, formatge gran padano. Per la beixamel necessitarem 4 culleradetes de farina, de blat, una mica de 70 grams de mantega, mig litre de llet, pot ser sencera o la que vulgueu, una miqueta i un polsim de nou moscada, sal, pebre negre, al gust, i una altra vegada sal i pebre, al gust, el que vulgueu vosaltres. Per fer aquesta recepta farem el següent. Aquesta lasanya us ofereix una alternativa amb una lasanya que no és ni de carn ni de peix. Està feta de només de bolets, però porta com si fos una lasanya normal i correnta amb la seva salsa beixamel. Llavors, abans de tot, netejarem bé els bolets per treure-hi tota la terra. Ho farem, si pot, amb un pinzellet, que no es mulli gaire, perquè si es mullen ja queden... Per mi ja no queden bé. Pelarem els alls, els tallarem a daus, els porros també els tallarem i els netejarem i tirarem la terra. Tallarem els porros ben talladets, a trossets, amb els alls, el que hem dit, 3-4 culleradetes d'oli extra, d'oliva, per això. Pot ser d'aquí, de la terra de costat, no? Que anem a... Vale? I posarem tot això a una temperatura mitja. Afegirem una miqueta de el tomillo, els bolets, cuinarem tot això ben fet, amb una miqueta... deixarem que tota l'aigua s'evapori. Posarem sal, vi, i deixarem que s'evapori l'alcohol durant uns 5 minuts. Afegirem 200 grams de salsa de tomàquet, que ja estava precuinada. Apagarem el foc i ho deixarem tot a banda. Amb una altra paella gran posarem a fondre una miqueta de mantega i cuinarem amb farina una miqueta de sal, cuinarem tot això treballant-ho com si fes per fer la bona beixamel. Incorporarem la llet, ho anirem bellugant i posarem la farina perquè quedi fregideta. Afegirem amb aquesta paella i no deixarem mai de bellugar aquest afegit. Posarem tota una temperatura mitja baixa perquè no quedin els grúmols i comenci a bullir. Començarem durant 5 minuts i anirem posant el foc. Cuinarem les plaques per fer la lasanya amb un fondo d'aigua que quedi ben bullit. Posarem el tomàquet, col·locarem la pasta i distribuirem tot això, els bolets, amb una superfície amb aquesta salsa de beixamel. Anirem posant aquest espolvorament, el formatge italià de gran padano. Posarem al final la pasta, els bolets, la beixamel, el gran padano, col·locarem també les plaques de lasanya i la resta de salsa.
polvorem amb una abundant quantitat de formatge, posarem el forn a 190 graus, a dalt i a baix, a 190 graus, com hem dit, durant 15 minuts. Això ho cuinarem i posarem tot el grill durant 10 minutets perquè quedi ben daurat. Ho traurem del forn i servirem la lasanya. I ja tenim la nostra recepta.

Doncs avui quina recepta ens portes? Bueno, la recepta que ens porto jo avui és un postre. Ah, vale, vale, vale. I quin postre és? És un postre que farem amb xocolata blanc i una miqueta de frangüesses i coses d'aquestes. Ah, vale, vale, vale, pues em sembla molt bé. Els ingredients que necessitarem avui seran una tableta de xocolata blanc, pot ser de la marca Nestlé o de la que vulguem. Una altra tableta de xocolata en llet per postre. 300 grams de maduixes fresques. El que farem primer serà col·locar un motllo amb les tauletes i posarem les maduixes ben ordenades. Anirem a fondre el que seria el xocolata i posarem el que seria dintre, doncs, perquè es vagi fonent. Posarem el xocolata amb les maduixes o frangüesses i anirem donant copets perquè vagi ben, tot ben assentat. A sobre posarem el xocolata en llet i posarem tot ben pla, amb una espàtula. Ho posarem primer al congelador durant una hora. Una vegada tinguem això fet, ja tindrem el nostre plat fet. És una formatge, el formatge és un postre de reposteria que podem fer amb els fruits vermells i amb diferents tipus de cobertura. La veritat és que és un plat que és força bo. Molt bé, John, m'agrada, o sigui, és un plat, un postre que estaria fet en xocolata blanc, en xocolata negra i 300 grams de frangüesses o maduixes d'aquestes. Això mateix, tio. Molt bé, doncs vinga.

0: Molt bé, amigues i amics de la cuina d'en John de Ràdio Cunit. Aquí estem una setmana més lluitant.
1: Sí, la veritat estem lluitant. Sobretot per la desgràcia que tenim, bueno, entre cometes, amb les guerres que tenim aquí. Això és un infern. És un infierno, tío. En el Vietnam les coses eren diferents.
0: Ja ho sé, John, ja ho sé. I ara t'aniràs allí a Gaza a lluitar?
1: Sí, la veritat, ja tinc preparada el meu M16 i diferents tipus de balística per lluitar. Però la veritat és que no sé per on tires trets.
0: Ah, no saps? Per on tires trets?
1: Bueno, sí, però...
0: Abogado! Molt bé, vinga. Bona, amigues, amics de la cuina d'en John. Una setmana més aquí amb vosaltres, us donarem consells. Feu esport, mengeu bé, intenteu controlar les vostres addiccions o coses que no són positives, que tothom les tenim. Intenteu lluitar per ser millors persones i per estimar a tothom.
1: La veritat és que si sou bones persones, no és que anireu al cel, però estareu més contents per anar a dormir. Sou millors persones, sempre.
0: Sí, la veritat és que ser millor persona, estimar els companys que tenim al costat, o el pròxim, com es diu, el prójimo, sempre es anirà bé. La salut mental és molt complicada.
1: Sí, com ho diguen a mi.
0: Sí, que ho diguin a tu i que m'ho diguin a mi, que ho diguin a qualsevol. La lluita que tenim cada dia és per ser millors persones, estimar i sempre intentar ajudar a la gent.
1: Això mateix.
0: Bé, amigues i amics de la cuina d'en John, una setmana més aquí i fins la propera.
1: Sí.

0: Ràdio Cunit. El 107.0.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشي نيرنتيني.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です。
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migrados.
11: مش تمغار.
2: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
13: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
13: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els apareix...
0: Ràdio Cunit. El 107.0.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشي نيرنتيني.
4: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です。
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migrados.
11: مش تمغار, تمغزار.
2: Soc dona migrada.
13: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Ràdio Cunit.
13: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
13: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

Hola, bona nit a tothom. Comencem el programa 3 de Megabit Cunit. Un programa de tecnologia de Ràdio Cunit que fem cada dijous a les 12 de la nit. Novetats i canvis, perquè hem canviat, és el tercer programa, hem canviat segons quines coses i de moment canviarem una miqueta el format del programa. De moment canviarem la llengua. Hi ha molts programes similars en castellà, on no hi soc jo, o sí, hi ha alguns que sí que hi soc, i perquè, bueno, vaig estar parlant amb el que manega tot el cotarro d'aquí de Ràdio Cunit i va dir, escolta, això és... Bueno, li vaig dir jo, dic, escolta, això es podia fer en català? I em va dir, preferiblement sí. I així de pas ho compartim a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Solució, es canvia l'idioma del programa i ho farem totalment en català. Notícies, això no canvia, l'apartat de notícies continuarà igual, i després farem les píndoles d'informació, un petit racó on explicaré teoria de la tecnologia en petites càpsules informatives molt lleugeres, molt lliviales, directament molt senzilles. Vale? Després, el monogràfic del dia, això tampoc no canvia, on analitzo quelcom que té a veure amb la tecnologia o la informàtica de forma amena i senzilla perquè tothom ho pugui entendre. Des de coses de ciberseguretat, seguretat, avenços tecnològics, algun programari o aplicació per fer coses més ràpides, etc. Més novetat, va. Ara podeu participar al programa, que ho sapigueu, no en directe, no cal que truqueu a la ràdio, no hi haurà ningú per agafar el telèfon, però sí mitjançant les xarxes socials. Tenim ja compte de Megabit Cunit a Facebook i Instagram. I Twitter ho deixem per més endavant. Vale? Busqueu a Facebook o a Instagram Megabit Cunit o @MegabitCunit tot junt en minúscules i us sortirà la caratula del programa, llavors ja podeu fer la vostra. Vale? A partir d'aquí, bueno, podeu fer la vostra, podeu comentar, dir el que us vingui a gust, fer consultes, suggeriments i, fins i tot, podeu criticar-me. A veure, no us passeu tampoc. Això sí, no demaneu cançons, que això no és una radiofórmula, però sí que podeu sol·licitar que es parli d'un tema, que us passi 4 cèntims de qualsevol cosa o el que us vingui de gust. Bàsicament, són xarxes socials. Podeu dir la vostra. Després, espero que en breu, també tindreu una pàgina web on podeu veure tot el que estem parlant en el programa, doncs, que ho podeu veure, ho podeu llegir, i dintre de la pàgina web complementarem les coses que es diuen aquí a la ràdio. ¿Vale? I també podeu veure el programa, cosa nova, el podeu veure, no només sentir-lo quan s'emet, sinó també el podreu veure i veure amb el meu careto quan estic fent el programa. ¿Vale? I ho publicarem dintre de les xarxes socials, tindreu un enllaç per poder veure com s'està fent el programa, com s'està gravant i tot. Està ple de detalls, perquè m'equivoco, vamos, lo que no està escrit, però el podreu veure, amb la cara que faig. Vale? I hi ha més novetats, però ara mateix no es poden explicar. No es poden explicar perquè no em deixen, perquè no em dono la gana i perquè el gat és meu i mira, el tinc per aquí a sota. Ja el veureu al vídeo. Ja ho posaré per aquí al vídeo. Ja? El gat és meu. Fins aquí les novetats. Ara comencem, com sempre, el primer de tot, la secció de notícies.

0: Comencem amb les notícies.
1: Apple i les descàrregues no oficials. Apple permetrà descarregar aplicacions que no siguin de l'App Store. La companyia està estudiant deixar de controlar i cobrar el 2024 per tot el que s'instal·la als iPhones i als iPads, per tal d'adaptar-se a la normativa europea. La normativa de serveis digitals els obliga a complir una sèrie de requeriments tècnics, com ara obrir els seus algoritmes i sotmetre'ls a auditories per comprovar que no es discrimini a cap col·lectiu o en retirar ràpidament els continguts il·legals. Robots. Els nous robots europeus podrien convertir-se en els millors aliats dels treballadors, en comptes d'ocupar els seus llocs de feina. Patejats com a co-bots, poden funcionar de forma autònoma, com a molts dels robots que veiem ara mateix a les cadenes de muntatge, o bé funcionar de forma col·laborativa amb un ésser humà que els pot controlar i realitzar tasques amb ells de forma totalment dirigida i facilitant les seves tasques habituals. Avatars als WhatsApps. Els avatars, aquests éssers virtuals que representen una persona i que podem personalitzar a la nostra entera voluntat, estan ja disponibles per a l'aplicació de missatgeria de forma integrada, sense haver de fer servir cap altra aplicació. L'avatar el podrem fer servir com a imatge de perfil o escollir qualsevol dels 36 stickers personalitzats que mostren diverses emocions o accions. També tenim dues noves formes de compartir missatges dintre de WhatsApp. La primera és amb la funció de comunitats, que permet gestionar diversos grups de forma jeràrquica, crear subgrups, notificacions i fer videotrucades entre 32 participants. L'altra són les enquestes, que salvarà les discussions eternes dels grups actuals de WhatsApp, com ara quin dia, a quina hora, a quin lloc podem quedar, o escollir les opcions que cadascú passi dintre de la seva enquesta. O sigui, podeu fer l'enquesta que us vingui de gust dintre dels vostres grups. En un altre terme, certificat electrònic en minuts. En pocs minuts podeu tenir un certificat vàlid per a fer tràmits online amb l'administració pública sense haver de fer cues interminables ni sortir de casa. La web certificadoelectronico.es, tot junt, ens permet obtenir des de casa el certificat electrònic, no el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, però sí amb la mateixa validesa legal, en mitja hora i per un cost de 14,95 euros. Ja, si fos gratis, seria massa bonic per ser veritat. Un cop amb el certificat digital, es podran fer tots els tràmits online amb l'agència tributària, Hacienda Somos Todos, la seguretat social, empadronament, certificats de matrimoni, partides de naixement, multes de trànsit, substitut d'atur, renovacions, etc. L'empresa darrere d'aquest certificat és BeowulfTech SL, acreditada pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Notícia curiosa. No tornareu a mirar la carta del menú del bar o restaurant. Bueno, sí, de moment sí. Una empresa de San Francisco ha desenvolupat una intel·ligència artificial que quan un client entra en un local de restauració analitza la seva fisonomia i el seu estat d'ànim i li suggereix el plat que més li vindrà de gust, dintre dels que té a la carta, òbviament. Tot i que aquesta notícia és d'octubre d'aquest any, ha tornat a estar en primera plana pels resultats que ha tret l'anàlisi dels resultats. Resultats. Doncs resulta, perquè sigui resultat, que des que es va implementar aquesta intel·ligència artificial, on el plat suggerit apareixia com a primera opció i el client podia senzillament ignorar-lo i mirar la carta per escollir el que volia menjar, la majoria de clients, un 87%, es va quedar amb la suggerència de la intel·ligència artificial, tot i que només un 23% ho va fer sense mirar la carta completa, i l'altre 64% va mirar la carta i va acabar escollint el plat suggerit. Pot ser per encert, per comoditat o per vagància, treguin les seves pròpies conclusions. Com a anècdota, del 13% de clients que no van fer cas a la intel·ligència artificial, un 8% només va demanar beguda i un 5% van marxar sense consumir res. Acabem les notícies, estem al desembre, hi ha poques notícies i no tenia gana de fer res més, i comencem amb l'apartat de videojocs.

Videojocs, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Tag Fate és l'ànima de Crisis Core Final Fantasy Reunion, el mirall en què es reflexava l'heroi que va acabar salvant el món. En aquesta entrega viurem l'èpica història en la que va cedir els seus somnis i la glòria a Cloud, en una obra que va més enllà d'una actualització gràfica. Disponible en PlayStation 4, 5, Xbox One, Series XS, PC i Switch. Gris és un videojoc d'aventura narrativa i viatges onírics pels ulls de Gris, una noia jove que ha de manegar una dolorosa experiència de la seva vida. El joc aposta per representar un viatge de dol amb una mica de fantasia, manifestant el dolor i d'altres temes melancòlics mitjançant colors i peces de roba del personatge. Disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i S, PC, iOS i Switch. High on Life. Els creadors de Rick i Morty presenten un joc de disparar en primera persona en el que mantindrem converses fins i tot amb les nostres armes, les quals tindran característiques úniques i un aspecte meravellós. Això, junt amb uns personatges variats que fins i tot ens donaran consells als camps de batalla, converteix aquest joc en quelcom únic i plegat d'un humor típic de la sèrie d'animació. Disponible només a Xbox One, Xbox Series X i S i PC. Roller Champions, un joc free-to-play, o sigui, gratis, de patinatge competitiu multijugador. Aquest peculiar joc emportarà a dos equips de tres patinadors que guanyarà el primer en aconseguir en 5 punts, els quals s'obtenen al llançar una bola dintre d'un cèrcol. A més, també es poden aconseguir punts donant voltes a la pista o mantenint la pilota, i un joc on no faltaran els placatges, empentes i el que calgui per tal d'evitar que l'equip rival pugui puntuar. Disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i S, PC i Switch. Blacktail, un joc d'aventures i acció en primera persona basat en el folklore eslau i que permet al jugador forjar la seva pròpia llegenda convertint-se en el guardià d'un bosc o en el terror del que estan fet els malsons. Una barreja de combat amb arc, màgia i una història fosca ambientada en un conte de fades ens permetrà decidir si la protagonista, Yaga, esdevé una bruixa bona i protectora o una bruixa malvada. Disponible en PlayStation 5, Xbox Series X i S i PC. Acabem de videojocs i passem al tema d'esports electrònics i esports.

Parlem de Valorant. TSM anuncia el seu equip per la Challengers 2023. L'equip americà ha anunciat el seu equip per a participar al Challengers americà, el torneig de plata de Valorant, que donarà accés al VCT 2024. TSM ha decidit mantenir la base del seu equip del 2022, on trobem el mexicà Johan Seven Hernández, el canadenc Anthony HMD Gaimon i l'americà Corey Nigra. A banda, ha incorporat a Nicolas Natur Garrizo i James Hathet Cobb, que formava part del primer equip de TSM de Valorant i ha tornat a casa per Nadal com el turró. G2 Esports fitxa a dos jugadors de Sentinels per completar el seu roster, el seu equip, de Valorant. Malgrat que G2 no competirà a l'UVCT 2023, això no ha estat impediment per a fer fitxatges de renom per l'equip. G2 serà una de les assistències més sonades i sorprenents del proper UVCT 2023, el torneig més important de Valorant per l'any vinent. Tot i que participen tres equips espanyols, les raons oficials per les que no s'ha admès a G2 continuen sent un misteri. G2 ha fitxat a 5 jugadors per a participar en la North American Challengers de 2023 i optar a participar en la UVCT de 2024. Els que més destaquen són Michael Dapere Ulino, Shazeb Shazam Khan, dos jugadors de Sentinels que passaran a formar part de G2. Per a completar l'equip, afegeixen a Eric Penny, Maxim Whippy i Oxai, un equip que aspira a ser un dels favorits de les Challengers i pujar a la UVCT, a la que es troba l'elit del Valorant internacional. Parlem de League of Legends. Bisons presenta el seu primer fitxatge per al 2023. L'equip basc està preparant, com tota la resta, la temporada 2023. Bisons ha anunciat el seu primer fitxatge per completar la seva plantilla, dels dos que té previst de fer. Sergio Legolas ocuparà la posició de AD Carry de l'equip basc. El català va ser el MVP de l'split d'estiu de la Superliga segona al Cort Inglés, aconseguint l'ascens amb Quassones. La trajectòria de Legolas és molt llarga, ja que ha anat pujant a l'elit del LoL des del circuit Tormenta, passant per clubs com Stormbringers, Kawai Kiwis, Ilabiz, S2V Academy, Movistar Riders i Quassones. La LVP i Domino's reforcen la seva aliança per dos anys més. La marca de pizzas porta al costat de l'empresa d'esports des del 2015 i continuarà recolzant els e-esports com a mínim fins al 2024. La LVP i Domino's ha anunciat que renoven el contracte de patrocini durant els propers dos anys, amb la marca de pizzas tenint presència a les tres lligues professionals principals de la LVP: la Superliga, la Superliga segona de League of Legends i la Rising de Valorant. Domino's serà la pizza oficial a totes elles i comptarà amb la seva pròpia secció a cadascuna de les competicions de la LVP, mantenint les populars seccions com la Domino's Week i col·laborant també a l'Iberian Cup i la Crossfire Cup. I fins aquí el tema de notícies. Comencem amb coses serioses.

Minipíndoles d'informació. Va, comencem. Aquest espai serà per dir quatre cosetes, així que tingueu presents, vale? Per fer una mena de miniclasse, perquè aprengueu coses noves, cosetes noves, i pugueu desenvolupar-vos una miqueta millor, com a mínim, tenir el llenguatge, tenir el fons, tenir els coneixements de fons que necessiten avui dia l'era digital. Molt bé. Començarem per una cosa realment bàsica, que és diferenciar entre el que és el hardware i el que és el software. Vale? Això que sona que sembla que estigui parlant en alemany o que estigui insultant algú, senzillament és la forma de diferenciar el que és el maquinari en català o el programari en català, que també, déu-n'hi-do, quan van fer aquesta traducció, es van quedar, bueno, campants, es van quedar molt rebé. Bueno, comencem. Per fer una diferència bàsica, el hardware, el maquinari, és tot allò a lo que li podeu fer una puntada de peu, tal qual. Tot allò que pugueu agafar i colpejar, sobretot el ratolí, que és el que s'emporta gairebé totes les hòsties, el teclat, vale? És el maquinari, és el hardware. I tot això que no li podeu fer un cop de puny és el programari o el software. Per tant, dintre del maquinari, dintre del que és el maquinari, pues tindríem el que és el mòbil, pues seria sencer maquinari, seria la pantalla, la placa que està per darrere i tot això. I en un ordinador, pues, la CPU, o sigui, la caixa, seria el maquinari, el monitor seria una part del maquinari, el teclat seria una part del maquinari, la impressora, el ratolí i tota la resta de perifèrics també serien maquinari. Clar, en un portàtil, què és el maquinari? Doncs tot. Tot, perquè està tot encapsulat en una mateixa de joses i una tablet exactament igual, i en un mòbil exactament el mateix. I l'Alexa és un maquinari sencer. El programari. El programari, per exemple, l'Alexa no el veureu mai perquè està integrat, i com que el feu per veu, un Google Cast o coses d'aquestes, com que està per veu, doncs no veureu el programari, només veureu una interfície, si el teniu connectat a una televisió, veureu una interfície que us mostra el programari, però és una interfície, és una pantalla que us mostra el contingut. Programari que seria? Doncs l'editor de textes, el navegador d'internet és programari. Fins i tot, quan us connecteu a una pàgina web o a una xarxa social, allò també és programari. El que està fent l'ordinador és traduir del llenguatge de la màquina que està programat a aquella pàgina web o a aquella xarxa social per mostrar-vos una imatge de el que està dintre d'aquella pàgina web o el que està dintre d'aquella xarxa social o les fotos dels gatets que estan penjant els vostres amics i col·legues. Vale? Aquesta és la diferència entre programari i maquinari. De vegades, sempre fem la culpa al maquinari de que l'ordinador es penja, de que el mòbil no funciona, de que això... que i moltes vegades estem equivocats. I aviam, i és una cosa que també ens passa als informàtics, encara que portem molt de temps treballant, que no sabem ben bé establir on està el límit de les errades per part d'un programa que ha fet una instrucció, ha fet una sèrie d'instruccions i ha donat una sèrie d'ordres al processador i l'ha penjat, o realment és el propi ordinador, és la pròpia màquina, és la pròpia, el propi dispositiu el que realment s'ha penjat. Però el maquinari, per entendre's, és tot allò que es pot colpejar. Si ho passem al món de la informàtica, de l'ordinador, del PC, de la sobretaula que tenim tots, maquinari és tot, vale? Però hi ha subgrups, hi ha petits grups que són diferents. Vale? Per exemple, la màquina principal, el que seria la torre, parlem de la torre sencera, on posem els CDs, que cada cop són més inexistents, però on posem els USBs i tot això és la unitat central de procés, que també se sol confondre amb el processador. El processador és una peça dintre d'aquesta unitat central de procés, que és la caixa on està encapsulat tot l'ordinador. I la resta que tenim són perifèrics. Vale? Un teclat se'n diu un perifèric, i és un perifèric d'entrada. Un ratolí també és un perifèric d'entrada. Què significa que sigui un perifèric d'entrada o quina diferència hi ha amb un perifèric de sortida? És molt fàcil. El teclat el fem servir per introduir informació dintre de l'ordinador. Al igual que el ratolí, el fem servir per introduir informació dintre de l'ordinador. Què significa? Que quan jo bellugo el ratolí, vale, li estic donant un ordre perquè l'ordinador, la part de software, que és el sistema operatiu, digui, vale, pues si tenies el ratolí a l'esquerra i ara me l'has bellugat a la dreta, pues jo haig de bellugar tant com tu has bellugat la mà, pues ho haig de bellugar cap a aquella banda. D'acord? Això són dispositius d'entrada. Per exemple, un micròfon, per el qual estic parlant jo ara, aquest mateix que tinc jo aquí al davant, és un dispositiu d'entrada. Els altaveus són dispositius de sortida. El monitor és un dispositiu de sortida. Per què? Perquè el que fa és
treure informació. Aviam, si el monitor fos tàctil, en el cas d'un smartphone, en el cas d'una tablet, que seria tàctil, tindria les dues funcions. Seria d'entrada i de sortida, perquè amb el dit estaria pitjant i això li enviaria una senyal al sistema operatiu per dir què estem fent. Mira, estàs clicant en aquesta icona, vols obrir aquest programa, ¿vale? Llavors seria entrada i sortida. Però normalment el dispositiu és de... O sigui, el que és un monitor és de sortida. L'altaveus és de sortida. Per què? Perquè el que fan és treure la informació en forma d'àudio que ens està donant un programa, que ens està, per exemple, si agafem un programari com un navegador d'internet, ens anem a YouTube, llavors el monitor es mostrarà la imatge, farà la sortida de la imatge, i els altaveus faran la sortida de l'àudio d'aquell vídeo que estem veient en aquell moment amb el navegador d'internet, mitjançant una aplicació que es diu YouTube, que és una pàgina web que està programada per ensenyar-nos vídeos. D'acord? Això és la diferència entre entrada i sortida. I en, com he dit, si el monitor fos tàctic, tindria les dues virtuts. Seria d'entrada i seria de sortida. Per exemple, si tenim una impressora normal i corrents, és un dispositiu de sortida. És un dispositiu que el que fa és l'ordinador li envia una ordre i ella el que fa és agafar un foli i imprimeix el que li ha enviat a imprimir. Però, si fos de les típiques que ara tenim a tot arreu, que van amb un escàner, això seria també d'entrada i sortida. Per què? Perquè l'escàner el que fa és agafar la informació de fora i ficar-la dintre de l'ordinador. Això són els tipus de dispositius diferents que hi ha dintre del hardware. Després, dintre del software, pues, tot el que vulgueu. Tota la resta és software. Totes les icones, totes les aplicacions que us descarregueu, tot això és software. Vale? És programari. Pues, hi ha programaris específics, programaris més genèrics, l'editor de textes, la fulla de càlcul, el navegador d'internet per poder veure pàgines web, el client de correu electrònic, també és una aplicació de programari, el navegador d'arxius és una aplicació de programari, fins i tot el sistema operatiu, independentment de que sigui Windows, sigui Linux, sigui MacOS, sigui un iOS o sigui un Android, també és un programari. El programari què és? És una cosa que és intangible, és una cosa que no veiem. Veiem el resultat, però no el podem tocar, no el podem trastejar, agafar-lo i tocar-lo amb les mans. Realment són moltes línies de codi que en el seu moment doncs, un programador es va dedicar a fer-les, ¿vale? I el que fan és fer servir el maquinari per entrar dades, recollir dades i mostrar-nos el resultat. L'exemple més pràctic és una calculadora. Una calculadora, em refereixo a una calculadora de les de tota la vida, les que feien servir per anar estudiant. Aquesta calculadora té una part de maquinari, que és el que veiem, les tecles, la pantalla, tot el processador intern i la placa base, i el que fa és, té un programa que quan nosaltres pitgem les tecles, les marca la pantalleta, i quan li donem a fer una operació, ens mostra un resultat. Vale? Pues, el que fa aquest còmput de fer les operacions és el programari. I el maquinari el que fa és introduir aquesta informació i mostrar-nos-la una cop processada o mentre l'estem processant. Vale? Així que, resumint-ho molt, quan parlem de maquinari, quan parlem de hardware, estem parlant sempre, sempre, sempre de tot això que pugueu colpejar. Tot això que es pot caure a terra i trencar-se. Tot el que es pot caure a terra i trencar-se és maquinari. I el programari, els softwares, les aplicacions, és tot el codi que està dintre d'aquest maquinari que serveix per fer alguna cosa. Ara mateix estic fent el programa aquest de ràdio i l'estic gravant en vídeo i en àudio. Pues tinc un programari que en captura, mercès a la webcam i al micròfon, pues en captura la imatge, en captura la veu i les processa. I després, amb un altre programari, editaré totes les cagades que vaig fent mentre vaig parlant, ¿vale? Perquè no es noti ni sembli que fins i tot sé parlar. Coses d'aquestes del directe, bueno, del directe no, de l'enlatat, però que s'ha de processar després. Pues tot això ho faig amb programari. ¿Vale? I el maquinari que tinc pues és senzillament una webcam, un micròfon i un ordinador que se n'encarrega d'ajuntar tota aquesta informació que li estic entrant a l'ordinador, ¿vale? I amb el sistema operatiu fan un conjunt i d'aquí surt un programa de ràdio que vol ser simpàtic, vol ser de xonses, millor que no em mireu la cara perquè fa fàstic, però a part d'això, que quedi ben clar el que és el maquinari, el hardware i el programari. Tot això que us pot caure, tot això que us pot trencar, és maquinari. I tot el que es pot trencar igualment, perquè realment moltes vegades se'ns penja l'ordinador per culpa del programari, doncs
La resta, totes les icones aquestes que veieu, totes les aplicacions i tota la resta, això és programari. Són aplicacions que fan una funció específica o una mica generalista, però són aplicacions destinades a fer un ús. A partir d'aquí, la minipíndola diària, bueno, setmanal, perquè el programa és setmanal, la minipíndola acaba aquí i ara començarem amb coses encara més serioses. Anem al monogràfic.

Bé, doncs iniciem el monogràfic d'avui, que parlarem d'una cosa que es pot trobar tant en el món digital com en el món analògic. Es tracta d'aquelles persones que són uns salvavides, canviavides, l'elit de les promeses exagerades, que les podem trobar directament. No cal parlar d'internet, podem parlar tranquil·lament d'una cafeteria, la cua d'un mercat, el bar, qualsevol puesto. Una persona que té la recepta miraculosa per canviar-nos la vida amb un sistema, un mètode, una professió que acaba de descobrir, que ningú més la sap en tot el món i que realment ens farà super, mega, hiper milionaris sense coneixements previs, sense estudiar i gairebé sense esforç. Són venedors de fum. Gent que es dedica pues, a enganyar altra gent dient-li les mil i unes coses boniques que es poden trobar, que fan, que ell les ha fet i que ens, com a bon samarità que és, doncs ens les cedirà gratuïtament perquè nosaltres també puguem ser rics, milionaris i tot això. Cada any, encara que portaven un parell d'anys que no es feia, cada any es fa un rànquing de venedors de fum a internet. Vale? Com funciona aquest rànquing? Bueno, la gent s'apunta a una pàgina web, proposa un nom o una empresa, i la resta dos vota. Cada persona un vot. I a partir d'aquí es fa un rànquing. Significa que en aquesta llista tots els que hi ha són estafadors o... No, no té per què. Perquè també interfereix la psique humana o com tu t'has sentit amb el producte d'aquest senyor o com o has sentit dir o has pensat o creus que. Però igualment sí que és cert que la gran majoria, com a mínim la gran majoria dels que jo conec, perquè conec uns quants que estan en aquesta llista, no personalment, sinó que conec la seva trajectòria, sí que és cert que fan un tipus de publicitat que dona peu a que estiguin inclosos en aquest grup. Vale? Això no vol dir, d'on guardi, no criticaria ningú, cadascú és lliure de guanyar-se la vida com bonament pugui, però sí que si tu fas una cosa, doncs dones un servei, dones un producte, dones un curs, dones una formació, doncs ha de tenir una certa coherència. El que cobres per el que dones. Vale? I sí que és cert que hi ha uns quants, no diré quins, però hi ha uns quants aquí que sí que considero que són venedors de fum totalment, d'altres en tinc dubtes i d'altres pues, no m'ho crec. Però hi ha gent que se sent així, que creu que són venedors de fum, doncs pues, bueno, l'opinió del molt respectable públic sempre predomina sobre la meva. Però a part d'això, com saber si quan tu estàs navegant per una pàgina web o estàs mirant vídeos i de sobte et surt una publicitat o estàs en una xarxa social i et surt una publicitat, com identificar aquest tipus de missatge que pot donar pas a que sigui que t'estiguin venent fum? Doncs, realment, ja dic que tots s'han apuntat a la mateixa moda, entre cometes, de fer el mateix tipus d'anunci. T'expliquen la seva vida, que ha estat una vida de superació, de no tenir res fins a arribar al súmum del més súmum. Surten en paratges idíl·lics, ja sigui una platja paradisíaca, una gran ciutat, envoltats de luxe, mansions a tutiplen, cotxes d'alta gamma o molt alta gamma, vale? I t'expliquen que han descobert un sistema, han descobert un mètode, han descobert una professió que fins ara era inexistent i que, com ho estic dient, com que són tan bons samaritans, doncs te l'explicaran sense cap mena de problema perquè tu també puguis gaudir d'aquest nivell de luxe, d'aquest nivell de tot i sobretot, que si ells ho han aconseguit, tu també ho aconseguiràs i que no calen coneixements previs. De la matèria que sigui, del que t'estiguin ensenyant. És igual que t'ensenyin a fer xurros com que t'ensenyin a invertir en borsa. No cal que coneguis res, però et faràs milionari d'avui per demà sense gairebé ni esforç. Clar, jo sóc molt escèptic en gairebé tots els temes. Sempre m'agrada comprovar les coses, mirar qui hi ha al darrere i tal. Sóc molt metòdic en aquest tipus de... Sóc molt informàtic, és una vessant que és molt informàtica de comprovar-ho tot. Vale? Què passa? Que jo vaig fer una enquesta dintre del meu cercle petit, reduït de grup d'amics, de la gent que tenia a mà, i els hi vaig posar 4 o 5 vídeos d'aquesta gent que vaig trobar, vale? Per veure què els hi semblava. Clar, de 10 persones que vaig consultar, no és un mostrari gaire ampli, això s'hauria de fer molt més gran, n'hi va haver 2 que estaven interessades en alguna d'aquestes publicitats. Que dius,
coi, ja és un 20% de la gent que jo he fet el mostrari que els hi ha colat el missatge. N'hi va haver dos més, vale? Que ni fu ni fa, però bueno, no hi trobaven res d'estrany. No els interessava del tot, però mira, els hi va fer gràcia. Els altres sis van dir, hòstia, això és mentida. Això no pot ser. O sigui, una feina que tu, sense coneixements previs, a partir de fer un curset o una formació o un màster o el que sigui, surtis i ja siguis milionari, i hòstia, això bàsicament no existeix. No existeix, i si existeix, òbviament, no crec que ningú, si ha aconseguit aquest sistema, ha aconseguit aquest mètode, ho vagi explicant por ahí. Ja, directament, és allò, m'ho porto a la tomba. Ara? Doncs bueno, el 2019 es va fer la segona edició d'aquest rànquing, el 2018 es va fer la primera, vale? Hi ha noms que estan fixes les tres edicions que han fet. No es va fer, o sigui, no es va fer, perdó. Hi ha noms que van canviant de posició, però estan sempre. Els de les tres edicions que hi ha hagut estan sempre. Haig de llegir el disclaimer, la exempció de responsabilitats, perquè, clar, aquí la gent es pot sentir afectada i hi ha molta gent que té molta dèria a tirar d'advocats per tot. El disclaimer és: aquest rànquing només està creat per guanyar diners. Qualsevol altra intenció desvirtuiria la competició. És tot broma, excepte algunes coses. Si estàs en una llista de venedors de fums i t'amoïna, és que podria ser un venedor de fums, i només es pot votar una vegada, excepte que siguis Google. D'on surt aquest rànquing? Aquest rànquing és un podcast que jo segueixo molt habitualment, vale? Que el sento cada cop que el fan, que és del quedateconelcambio.com, vale? És una parella que parlen de tecnologia i de coses aquestes de les que m'interessen a mi. Vale? Llavors, els Avendigers Club, pues, han tret aquest rànquing i, bueno, no hi ha gaire sorpreses. El rànquing surt el nom d'una persona, la puntuació que ha tingut, i a partir d'aquí cadascú que tregui les seves conclusions i que faci el que vulgui sense cap mena de condició i tal. Però sí que és cert que, per exemple, aquí, jo en el d'aquest any, el d'enguany, trobo a faltar dues empreses, perquè eren empreses, que sí que sortien en els anteriors. Una ha estat denunciada perquè se li va considerar secta i estafa, i han estat denunciats, i per això s'han retirat del mercat, i l'altra també ha tingut problemes amb la justícia, amb la qual també ha desaparegut literalment del mapa mundi. Vale? La resta, doncs, continuen igual. Hi han hagut alguns canvis de posició, però poca cosa més. Llavors, vaig a llegir-vos així, sense cap mena d'acritud, pues, aquest rànquing. En el número 1, amb 9.254 vots, tenim a Roberto Gamboa. Qui és Roberto Gamboa? Pues Roberto Gamboa, resumir-ho molt fàcilment, és: m'invento un nom molt xulo, faig vídeos fardant de tot el que tinc i després enganxo la gent per veure si piquen bombardejant de publicitat i permetent ingressos sense coneixements previs i pagar advocats en cas de que em posis una mala opinió. Si no em va bé, doncs canvio el nom de l'empresa i de l'ofici i torno a engegar. Vale? Aquest senyor, bueno, jo l'he vist moltes vegades, he anat a algun dels seus seminaris gratuïts que es feien per internet, o sigui, no he anat físicament, sinó he estat veient a les llances, i al final, doncs, bueno, en els seminaris gratuïts, perquè sempre volen enganxar amb una prova gratuïta perquè vegis lo xulo, guai, xupipandi que tenim. Vale? Pues, aquest senyor, pel meu forma d'entendre i els meus coneixements, vale? La informació que va donar en el seminari gratuït la pots trobar a qualsevol puesto, és una informació molt bàsica, no va res i res de nou. L'únic que et va canviar el nom d'una professió, que és la persona que se n'encarrega de generar trànsit dintre d'una pàgina web cap a un negoci, vale? Que es pot fer de diverses maneres, es pot fer pagant a través de Google AdWords, o es pot fer a través del SEO, que és optimitzar la pàgina web perquè els buscadors, els cercadors d'internet la trobin i la posicionin primera, vale? I la forma de fer això, pues, són tres modalitats dintre de la informàtica, que per exemple l'agència de màrqueting que tenim, pues, les fem. Vale? Tot això ho va juntar dintre d'un nom, i va dir Trafficker Digital, apa, m'he inventat una professió, i a partir d'aquí, pues, feia un curset.
Que el concert pot ser bo o pot ser dolent? Bueno, jo he llegit crítiques de totes dues bandes i he vist documentals de periodistes de veritat, jo al final faig un programa de ràdio però no soc periodista, vale? Que ho posa molt en dubte. A partir d'aquí, doncs, bueno, té el dubtós honor d'aquest any tenir això, tenir el número 1 dintre de els, teòricament, entre cometes, venedors de fum. El número 2. Número 2 tenim The Power MBA. Vale. Encara que el nom diu que es tracta d'un Master Business Administration, un MBA, vale? O sigui, un màster en direcció d'empreses, traduït, ells ja ho diuen dintre de la seva pròpia pàgina web que ni és un màster universitari, ni tan sols és una formació reglada, i hi havia una publicitat que deia que havia estat creat pels creadors de, els creadors de Tesla, de YouTube o Shazam. Això després es va desmentir, no és veritat, no ha estat creat per ningú d'aquests, vale? I al final, doncs, bueno, el que t'ofereixen, ai, em pica el nas, el que t'ofereixen són 75 hores repartides en classes de 15 minuts que serveix gent que ha fet aquest The Power MBA. Diu que l'únic que et serveix és si ja tens la formació prèvia per refrescar coneixements d'un MBA de veritat, vale? Que sigui de SADE, qualsevol d'aquestos. De cara a la gent normal de peu, bueno, està aquí. Aquí en la llista surten com el número 2 de venedors de fum amb 8.643 vots. En el número 3 tenim a Bruno Sanders. Bruno Sanders, bueno, llegit directament de la seva web a teachable.com, vale, que és per comprar cursets i llibres. El que arriba a dir és: descobreix tot allò que no t'expliquen a les escoles o universitats i que et guiarà pas a pas en el camí de construir el teu negoci online d'èxit. I els cursos que té, diu, accelerador de dropshipping 3.0, Supreme Mastery 3.0, aprèn a crear una agència de màrqueting digital d'èxit, o el darrer, el teu producte digital milionari, tot el que necessites per aprendre a crear productes digitals d'èxit. En definitiva, després de consultar diverses referències, perquè aquest senyor no el coneixia, no tenia informació d'ell, bàsicament és cursos per comprar a AliExpress i després vendre-ho aquí amb la teva pàgina web, la teva plataforma, o amb Shopify, o directament dintre d'Amazon, i revendre-ho a un preu superior. Clar, també el que he vist és que aquí no hi ha mencions als problemes que pots arribar a tenir dintre de duanes per importar producte de Xina amb els cànons i tot el que va pagar per fer-ho legal, ni tampoc he vist que hi hagi cap menció a la llei de protecció de dades, perquè li estàs donant les dades del teu client perquè sigui directament el teu proveïdor des de Xina el que li envia el paquet al teu client. Estàs fent un traspàs aquí de dades que és, bueno, important. Sobre això del dropshipping, que és això que he comentat de comprar productes d'una altra companyia i que sigui el proveïdor directament qui l'enviï a casa del client, no és una cosa tan desbojarrada. El problema és quan ho fas internacional. Si ho fas en local, no hi ha gaire problema. I això, com que farem un altre monogràfic de com guanyar diners per internet, us donaré unes pincellades, tampoc no us diré aquí que no descobriré la truita de patates, però us diré coses que sí que realment funcionen i els seus riscos, també. No són només la cosa bonica de vaig a cobrar una pasta, no. Els seus riscos. I també dir-vos que no hi ha res en aquest món que no tingui la seva part de demanar-te el cervell i la seva part d'esforç. Ja gratis, de moment, jo en aquesta vida poques coses conec. Passem al següent. El número 4, amb 8.316 vots, Joseph Ahram. Joseph Ahram és conegut ja, és conegut de fa història, ha sortit a la televisió, ha sortit a diaris, ha sortit a tot arreu. Fa temps que té un mètode revolucionari per invertir a borsa amb operació. Aquest any em sembla que són operacions intradia, operacions que s'obren i es tanquen dintre del mateix dia sense que hi hagi peu a que ni evolucionin amb el temps ni es devaluïn amb el temps. O sigui, dintre del mateix dia obres una operació borsària, una compra, i la vens abans que acabi el dia. Aquest senyor és un esportista, és un Ironman, o sigui, és l'hòstia, però mirant la seva trajectòria dintre de les companyies que inverteixen en borsa, i això ho podeu fer tots, vale?
La veritat és que no sé què vol ensenyar. Això sí, com a Iron Man i bombardeig de publicitat, jo li poso un 10. Com a Iron Man i bombardeig de publicitat, un 10. De l'altre, bueno, té les seves ombres dintre de la seva experiència laboral. Un expert conegut, que es guanya la vida manegant fons d'inversió de bancs i borsa i tot això, que es dedica, és la seva feina, m'ha dit que en aquest senyor ni m'acosti. Bueno, l'opinió del meu amic, i bueno, tampoc no em crida. Número 5. Frank Estipion, amb 8.203 vots. Bueno, Frank Estipion crec que és un tema molt recurrent, perquè aquest senyor ha sortit a totes les estadístiques aquestes, a totes les llistes de venedors de fum. Jo he vist algun dels seus webinars gratuïts, d'algun dels seus alumnes també els he vist, perquè a sobre quan un alumne seu fa un webinar ell també surt, i així es va propagant. Ell i el seu seguit d'alumnes ajuden a emprenedors a fer realitat els seus somnis. Què et fa? Pues et fa un curs que t'ensenya a replicar la seva mateixa fórmula perquè creïs un curs per ensenyar a altres emprenedors com fer per captar altres emprenedors que formin a més emprenedors per a que altres emprenedors facin realitat els seus somnis. Tot molt per emprendre. ¿Vale? Que bàsicament es replica el que jo estic fent, que a mi em va de conya, estic captant un fotimer de gent. Oh, és que, mira, és que això no és el que vas conèixer. No, però si ho repliques guanyaràs diners. I ja està. I a partir d'aquí s'han generat un fotimer de pàgines iguals totes, amb el mateix missatge, que al final s'estan fent la competència entre ells, però bueno, és una opinió meva, eh? Poder, realment, després, és una altra història. Però el que es veu de cara a la galeria i els resultats és aquest. Es replica el que jo estic fent i ja t'anirà bé. Número 6. Miquel Baixas, 8.026 vots. Miquel Baixas, a veure, com ho resumiria això sense ficar-me en follós? Bueno, és un curs de 2.000 euros, aproximadament, que si et gastes 60 en els llibres de Russell Brunson, ho fas igual, bàsicament. Següent, número 7, Antonio G., 7.651 vots. Antonio G., bueno, va passar de viatger nòmada digital a fundador de l'escola nòmada digital i cofundador de l'agència Treble Digital. Si seguim les seves màximes, o sigui, gràcies de capçalera, et garanteixo que si tens un gran somni i un propòsit motivador, seguiràs endavant fins que ho aconsegueixis. I l'altre ja a mi em va matar. Directament, i després cadascú que investigui pel seu compte, que diu que el 99% de les persones no saben què fer amb la seva vida. Bueno, és la seva filosofia. Té una agència de màrqueting, té una escola que t'ensenya a com ser un nòmada digital, i a partir d'aquí, doncs, bueno, cadascú, si algú està interessat, doncs, ho farà. L'escola nòmada digital. Alfonso i Cristian estan al puesto número 8 amb 7.470 vots i són especialistes en cursos de màrqueting i tècniques de tancament de vendes. Cosa, a veure, aquí no puc dir ni que Alfonso ni Cristian ni que sí.

venent resums de llibres d'emprenedoria i coaching. I ara fa una formació per emprendre sense malbaratar temps ni diners. Té un canal de YouTube que segueix moltíssima gent i a partir d'aquí, doncs, bueno, després veurem més d'aquest senyor que també té una altra entrada. Javier Elices, posto número 10. 7.436 vots. Aquest senyor et cobra per ensenyar-te a fer diners amb el sistema d'afiliació, que això també ho veurem amb el monogràfic de com guanyar diners per internet. Però, bueno, t'ensenyar a fer diners amb un sistema d'afiliació. Aquesta formació, personalment, jo crec que la pots trobar molt ben explicada i molt ben posada de franc a YouTube i a Google. Vale? Però ja no és igual, ja no te l'està fent ell. A partir d'aquí, bueno, cadascú que agafi la formació que vulgui. Ja et dic que a YouTube i a Google el sistema d'afiliació i el sistema d'importació i tot això està molt ben explicat i com es fa pas a pas. Després tenim, i ja deixaré de llegir i només passaré a la llista perquè és que són moltíssims, vale? Grupo Helix, el número 11, que, bueno, Grupo Helix a data d'avui no sé si continuen, vale? Perquè era una associació entre Euge Oller, que hem parlat abans, i Miquel Baixes, que també hem parlat abans, vale? I Euge Oller va decidir sortir-se del Grupo Helix. Llavors, no sé a data d'avui com estarà això. Vale? Seguim. No, només arribarem fins als 20, eh? O sigui, estem pel número 11, arribarem fins al 20 i ja està. Ja la llista és immensa. Judit Català, ni blanc ni negre. Jo aquí crec que algú s'ha sentit decebut, però clar, són 7.262 persones. No ho sé. No ho posaria la mà al foc. Isa i Juanme, Más y Mejor, 7.100. Juan Merodio, 7.069. Alejandro Novas, 6.936. Romo Alfons, 6.846. Borja Girón, 6.794. Vilma Núñez, 6.728. Posontí, 6.610. I Víctor Martín, 6.452. Aquí hem arribat al top 20 de, segons aquesta enquesta, venedors de fum que hi ha a internet. Per què dic que això ho podem desvincular del sistema analògic? O sigui, del sistema digital, perquè això també en el sistema analògic, en la vida normal del cada dia, també passa. Però quan estem en internet, és molt més fàcil caure. Clar, aquesta gent de què se n'aprofita? Primer, de la situació actual, vale? Si la situació actual és dolenta, estem en crisi, hi ha gent que no té feina, que no sap ni si dinarà ni si no dinarà avui. Pues tot això és un caldo de cultiu molt gran que al final pues, la gent, les seves inseguretats, el que té és que apareguin aquesta mena de gent que es vol aprofitar de tot això. Què passa? Que si tot això es basa molt en psicologia, o sigui, el missatge està molt, molt, molt, molt, molt, però que molt estudiat. T'ofereixen una formació gratis, vale? Ja sigui a través de webinar, i no sap, jo estic parlant de webinar, si poder no saber el que és un webinar. Vale? Un webinar seria com si jo ara mateix, jo n'he fet diversos, vale, per al tipus de formació, vale? Jo començo a parlar, estic ara davant de l'ordinador, estic amb la meva webcam, vosaltres us connecteu al meu canal, jo no us puc veure tècnicament, vale? Perquè no tinga, encara que tingueu webcam no us veuré, vale? I jo el que faig és una explicació, pot ser en un anfiteatre, com a casa meva, eh? Faig una explicació, una dissertació de tot el que així, però el que sí que tinc és enllaç a un xat, vale? Aquest xat, la gent pot escriure el que vulgui i pot participar, entre cometes, activament d'aquest webinar que hi ha. Seria com un seminari, ¿vale? Però amb una mena de participació. ¿Vale? I seria tot online, o sigui, hauríeu de ser online. Llavors, què passa? Que ells t'inviten a una formació, ells diuen una formació gratuïta de 3-4 dies o de 2 dies, un webinar gratuït d'aquesta durada, en els quals t'expliquen què és el que t'estan oferint. No t'ho expliquen directament. Ells el que te conviden és a fer un webinar gratuït on aprendràs les bases de lo que després et podran vendre, bàsicament. Apunta't al meu webinar gratuït que t'explicaré com manegar el Photoshop. Què passa? Que jo et vaig dient coses molt bàsiques, coses que són certes, que no són mentida, et vaig fent quatre pinzellades
d'informació veraç,

informació útil, vale? Però tan bàsiques que les aprendries per tu mateix. Si vols fer servir Photoshop, les aprendries molt ràpidament tu mateix, vale? Directament. Però això el que em dona és autoritat. T'estic explicant molt bàsica. I quan comencen les coses complicades et dic, sí, però és que a part d'aquest webinar gratuït, que és molt bàsic, és introductori, després tenim un avançat que ja us ho explicaré al final. De què va? Et fan la formació dels 2, 3, 4 dies dels que calgui i el darrer dia ja és televenta total. És màrqueting total, televenta, d'aquell que poses a les 3 de la matinada i et surten les americanades aquestes de televenta, de la batamanta, el massajeador i tota la pesca aquesta. Doncs és això. Estan intentant calçar el seu producte, sigui com sigui. I t'expliquen al final que per ser tu, perquè has vingut, perquè t'has registrat, perquè has estat amb mi tots aquests dies i tot, pues que et farem una oferta irresistible, que a més et regalarem la olla, la fregidora i les patates si cal. Vale? Al final, què era tot? Pues tot era un parany, era com quan vas als... Bueno, no era com vas, perquè quan tu vas als puestos aquests que et fan les excursions i després et fan la xarla perquè compris l'oli, compris el pernil, ja saps a què vas. Ja saps que t'ho vendran. En aquest cas no, en aquest cas t'han enxampat dient que et faran una formació. Realment t'han fet una formació, encara que sigui molt bàsica, han passat molt de puntetes per tots els temes, vale? Per generar-te l'ansietat, perquè vegis que sí que pots aprendre, perquè t'han ensenyat una cosa bàsica que qualsevol pot aprendre, vale? I et pensis que després tota la resta seguirà igual. I al final el que t'estan colant és un curset, ja sigui de high ticket és valor elevat, o sigui, un curset normalet d'un valor estàndard i tal. Normalment no solen ser de valor estàndard, això també us ho dic ara. Sobretot quan estan allò de salvant-te la vida i dient-te que guanyaràs milions amb la seva nova professió o amb el seu mètode. Llavors ja no són tant de nivell normal, sinó ja solen ser high ticket, solen ser cursos, he vist cursos aquí de 2.000, 5.000, 6.000 euros. Amb la rebaixa ja feta. Vale? Això sí, t'ho deixen pagar a plaços alguns, no tots. Però, bueno, i després el que sí que et fan és, un cop ha acabat aquesta formació gratuïta, el que et diuen és, mira, en comptes d'apuntar-te directament perquè si tens dubtes i tal, concertes amb mi directament, amb el que t'està fent el webinar, concertes amb mi una reunió, vale? I t'ho explicaré tot molt millor perquè per desvair els dubtes. I amb això, doncs, bueno, és el que dic sempre, és el que he dit al principi, de que s'ha d'anar molt al tanto perquè el primer que fan aquesta gent és tenir una bona colla d'advocats que, a més, els redacten uns contractes molt ben parits. Llavors, sempre hi ha moltes queixes de que a la gent se li ha colat perquè hi ha moltes clàusules d'aquestes de que sí, et tornarem els diners, però per tornar-te els diners primer has d'acabar el curs o et tornem els diners si te'n penedeixes en els primers 30 dies però has d'acabar el curs, llavors és impossible que acabis en 30 dies el curs, perquè t'ho van donant amb comptagotes allò d'un vídeo cada 15, cada setmana, perquè no t'atossiguis. Llavors, clar, és impossible. Una cosa contradeix l'altra i al final ho vegis per un meu, ho vegis per els diners que has invertit i tot això. Això ha passat, eh? Ha passat en algun dels noms que he dit ara, no diré exactament quin, però ha passat. Hi ha testimonis, hi ha sobre estan accessibles a la majoria del públic perquè estan inclús penjats a YouTube aquests testimonis. Què passa? Que tant en la vida digital com en la vida real s'ha d'anar molt cuidado. S'ha d'anar molt cuidado perquè de seguida te la poden posar o te la poden fotre per on sigui. Però a la vida digital, al món digital, encara s'ha d'anar amb una mica més de compte del que estaríem a la vida real. Per què? Perquè no tenim aquesta sensació de perill que podem tenir a la vida real. Perquè no tenim a la persona al davant. No podem veure les files que fa. Sí que podem veure les files perquè és un vídeo, però realment t'ho podem maquillar molt més a la vida digital que a la vida real. Aquí sempre hi ha un principi que s'ha de mantenir i s'ha de tenir sempre que esteu en xarxes socials, que veieu publicitat, que us parli qualsevol desconegut per internet. Sempre heu de tenir que heu de preservar, igual que si us estiguessi parlant una cafeteria. Però amb el compte de que no veieu a l'altra persona ni les seves reaccions. Llavors, si una cosa és massa bona per ser veritat, normalment és que no és veritat.
i ningú, com a mínim ningú que estigui als seus cabals, dona duros a 4 pessetes. Els que sou de l'ESO, dona euros a 99 cèntims. Vale? O sigui, no, perquè quan tu muntes un negoci, el negoci que sigui, i ja et dic, intentaré que sigui el proper programa, de com guanyar-se la vida, bueno, la vida no, com guanyar diners. No penseu aquí que ara sereu milionaris i anireu tots en Ferrari. Però com treure rendiment a internet, explicaré els mètodes legals, verídics i les seves contrapartides que poden tenir. Perquè tot té contrapartida. I sobretot, que no hi ha res que sense coneixements previs. És que cap ofici, cap feina que tu tinguis en el món analògic, la traspasses al digital i és exactament igual. No hi ha cap ofici, cap feina, ni cap tasca que es pugui fer darrere d'un ordinador o darrere d'un mòbil que no requereixi com a mínim, formació. Per tant, a partir d'aquí, tota la resta ja és una altra història. Ningú no té un sistema universal que s'acabi d'inventar, que s'hagi tret de la màniga avui i que et digui, no, això funciona sí o sí, això et faràs milionari. I és més, si s'ha fet milionari, ja seria milionari i no tindria que vendre't un curs. A partir d'aquí, sempre, molt cuidado, totes aquestes promeses solen estar buides i per part meva, res més. Advertir-vos de que existeix aquesta mena de gent, tant en la vida real, en la vida analògica, com en la vida digital, i ens veiem al proper programa. O sigui que des d'aquí, res més. Un petó ben fort, una abraçada, i ja vosaltres us la repartiu com vulgueu. Vinga, adeu-siau, bona nit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cultura. Xambala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Xambala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Xambala, la biblioteca del coneixement.
2: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock.
3: Son los cuerpos de la tormenta.
2: Heavy Metal,
1: tu programa de hard rock.
3: Saints and Sinners.
1: Y heavy metal.
2: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
1: y Sergio Striper.
0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada, Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

0: Ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz 107 de la FM, La Teva Radio.
1: Radio Cunit, al 107.0.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimecres, dia 3 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La votació popular dels pressupostos participatius, que ha tingut lloc entre l'11 i el 31 de maig, ja ha escollit els projectes guanyadors. En aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius, la ciutadania empadronada major de 16 anys ha pogut escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones han participat en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executaran. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts, d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat. cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació han estat els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària, amb 306 vots, a cost estimat de 2.600. En segon lloc, la il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants, amb 304 vots, amb un cost estimat de 49.500. D'altra banda, en tercer lloc, també tenim la instal·lació de càmeres de videovigilància amb 294 vots i amb 38.000 euros de cost estimat. En quart lloc, fonts accessibles per a persones i mascotes, amb 270 vots i amb 36.000 euros de cost estimat. En cinquè lloc, la reposició de palmeres al passeig marítim, amb 229 vots i amb 18.000 euros de cost estimat. També en sisè lloc, il·luminació de terreny a l'avinguda de la Font, amb 212 vots i amb 22.700 euros de cost estimat. En setena posició, casetes d'intercanvi de llibres, amb 183 vots i amb 5.000 euros de cost estimat. Al vuitè lloc, també la millora del parc biosaludable, amb 179 vots i amb 25.000 euros de cost estimat. D'altra banda, també, en novena posició, l'adequació d'un espai d'esbarjo de gossos amb 174 vots i amb